Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: hizo un mensaje del arrigo, tu sacerdotisa de confianza.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar 2 punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, 2 persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven 1 quilo de haixix. Les 2 persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb 3 registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar 2 persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar

0: al domicili del destinatari dels 5 quilos de haxís confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haxís i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
2: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulen doncs 500.000 usuaris a l'any i realment doncs és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important doncs tenir aquesta pavimentació doncs correctament perquè doncs tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet doncs els veïns, molta gent doncs s'ha queixat i realment doncs era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
2: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment i que doncs, com, doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
2: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar. Però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi ha una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment, en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... és una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
2: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que enredereixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
1: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs, podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs, puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
1: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar perquè al final les vacances són llargues i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
1: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
1: Moltíssimes propostes. Si vols comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex i, com bé deies, també el casal fit jove. Doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? Tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu i, per tant, pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
1: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
1: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
1: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
1: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca, i a l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzats per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
1: Almenys, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... Bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, bueno, s'ha de si en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
1: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport... i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
1: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb tres guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, la Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests tres premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests tres guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests tres premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests premis.
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, vau estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. i no ha estat el primer, espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de no conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venedera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, I encara va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats, i de sobte el següent ja era l'espectacle, el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop, i no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venedera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
0: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
0: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en dansa. I sí, al gent tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No i de viure'l i de disfrutar-lo.
0: Per tant, aquella decisió que veu prendre, tant l'Albert com tu, de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
0: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
0: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
0: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit. No? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
0: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les Sant Andreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
0: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis o 144 i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no l'has entès, després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària...
0: Potser és un nom...
1: És un nom...
0: Que provoca un cert respecte, és, no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents, com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius, i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que veu realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió veu obrir convocatòria a tothom que estigués interessat. Es va fer a la Sala Gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa ser estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues, comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat i d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
3: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
3: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem, doncs, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també, doncs, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. Saps? I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens surt un programa divers.
0: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
1: I sí, a vegades, i ha passat una vegada de respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia a veure amb la Xina i la història de la Xina. I, bueno, això quan realment ens reunim tots. I, bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres. Si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere. Que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques. Per això, eh? Per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
0: Per tant, hi ha consens al final, eh?
1: Sí, sí, sí, sí que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
0: Tots teniu el mateix objectiu.
3: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm. Ens van demanar, escolteu, el tema de música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
2: Aquest any tenim dos conferenciants, un que parlarà de Mozart i l'altre, sí, de Beethoven.
3: De Beethoven.
0: Per tant, aquí ja les demandes finalment s'introdueixen, que també això està està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual.
1: Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa per conferenciant poc més de 3 euros per conferència. Vull dir,
0: tenint en compte el nivell de les conferències...
1: Tenint en compte bueno, menys no pot ser, i que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix 160 euros.
0: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la Sala Gran per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària, però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
1: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
0: Serien 450 persones.
1: No, només amb els de platea ja faríem.
0: Us agrada la cuina, perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
1: A la Sala Gran.
0: A la Sala Gran.
1: Mm-hmm. Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent... seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
0: Qui més tindrem a partir d'octubre?
2: Ui.
0: Tenim... Ho feu a més cada 15 dies.
1: Cada 15 dies.
3: Exacte.
1: Perquè descansin.
2: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
3: És el dimarts de 5 a 5 i mitja, dos quarts de 6,
1: sí.
3: Fins a les 7, a vegades les 8...
0: Depèn del conferenciant.
3: Segons, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
1: Sí.
0: A part de parellada, qui més tindrem?
2: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
3: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després, també l'1 de desembre, tenim el Joan Carbonell, que devem als romans. Ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim a Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
2: D'astronomia, no?
3: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
0: Bona pregunta, no sé si la resposta...
1: Si la respon,
0: saber,
1: si hi haurà cua.
3: Sí.
0: El 12 de gener tindrem a...
2: A la Paqui Molero.
0: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
0: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència... i psicòloga i doctora, també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. El 2 de març, el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
3: El 6 d'abril, tenim a la senyora Anna Busquets i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
0: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
3: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
0: Has portat tu?
3: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
0: Bueno, l'aula de Sanció Universitària i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
2: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron. I com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
0: Els nostres contactes, exacte. Sí. 16 de maig, Carla Soler.
2: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
0: I després tenim una, el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
2: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
0: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
1: Sí, en queden dues.
0: Quines són?
1: Una ens la farà la senyora Adelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura, i l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular, i en concret farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
0: Programació més variada impossible, eh?
2: Impossible.
1: Per cert, sembla que farem, és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
0: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula d'extensió universitària, es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
3: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
1: Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
0: Si hi ha conferència, Teatre Núria
3: Espera. Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
0: Teniu compte d'Instagram, també?
2: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
3: el correu normal.
2: Una compte de correu.
3: I la llista de difusió.
2: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-289052.
0: 631-289052. 9052.
2: Efectivament.
0: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
1: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau amb visita guiada. Val? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bon, els punts de contacte que acabem de dir i que s'hi apunti. No sé en aquest moment...
3: Tenim 32 persones. Val. Que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros perquè és una visita guiada.
1: I amb autocar.
3: L'autocar sortirà el dia 9, a les 9 del matí, enfront a l'Ajuntament.
2: I també poden venir no socis. Evidentment, els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis. I la idea és, a poc a poc, anar ampliant i oferint més activitats culturals.
1: Aquí.
0: Un altre objectiu per aconseguir.
2: Efectivament.
0: Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava doncs, a caminar, l'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Gossell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopar. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca ha renovat els convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Una iniciativa que forma part de l'estratègia municipal de foment de l'activitat econòmica i també del suport de creació d'ocupació. Els acords permeten que emprenedors i empreses que hagin elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors obtinguin un informe favorable de viabilitat i puguin accedir a les línies de finançament en condicions avantatjoses. Volem parlar avui d'aquest conveni amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
0: I també ens acompanya la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara parlarem més concretament en què consisteix aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell, però la primera pregunta, perquè és important, regidor, que l'Ajuntament faciliti l'accés al finançament a les persones emprenedores i a petites empreses amb aquest tipus de convenis.
1: Doncs sí, Jordi, bueno, explicar una mica per qui no ho sàpiga, no?, que l'Ajuntament, en aquest cas de Sant Andreu la Barca, té signat un conveni de col·laboració amb les entitats bancàries de CaixaBank i de Banc de Sabadell perquè emprenedors i empreses puguin accedir a condicions doncs, avantatjoses, no?, de finançament. En aquest cas, la Regidoria d'Activitat Econòmica i Turisme, dins de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat, és l'encarregada d'implementar les polítiques de foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica al nostre municipi. Entre aquests objectius hi ha facilitar justament la creació de projectes empresarials mitjançant l'assessorament, la formació i l'acompanyament a les persones doncs, emprenedores, no?, del nostre municipi, tant en l'inici de l'activitat empresarial com en el procés de consolidació de les empreses, no?, impulsant i afavorint el desenvolupament de l'activitat econòmica doncs, a casa nostra. No? A principi de cada any s'actualitzen les condicions bancàries i s'estableix la documentació que han de portar les empreses i emprenedors, i amb aquest objectiu podem adreçar, no?, directament a la persona de contacte a les oficines de Sant Andreu de la Barca i perquè pugui rebre un servei d'assessorament més personalitzat i més àgil.
0: És important aquesta col·laboració pública o privada?
1: Sí, exacte. És fer una mica d'enllaç, de nexe, no?, entre aquesta col·laboració, aquesta necessitat, no?, per part de finançament dels emprenedors, no?, i la part directament de les entitats que presten, no?, aquests serveis de finançament per fer aquest match i ajudar, no?, els emprenedors, no?
0: Fins ara, aquests convenis, quin impacte ha tingut a l'hora de creació de nous negocis a Sant Andreu de la Barca? Ha ajudat?
1: Sí.
2: Bueno, la veritat és que, clar, diferents empreses es van presentant en els nostres serveis i en el moment que necessiten finançament bancari, doncs és una oportunitat que tenen per poder doncs, accedir a condicions especials, com deien. Llavors, l'impacte que hem tingut, doncs, si, per exemple, parlem de l'any 2025, es van crear unes 21 empreses, de les quals bueno, són persones que van passar pel servei i van decidir muntar el seu negoci i no ho van necessitar finançament bancari. Llavors, doncs, bueno, són 9 projectes que van estar doncs, amb el suport del servei d'emprenedoria, però a més van aconseguir finançament. Aquest any, doncs, tot just doncs, tenim altres situacions i el que ens trobem és que de les empreses que tenim aquest any 2026, que han estat unes 10 empreses que de moment s'han creat, doncs dos han necessitat finançament i per tant doncs, han aconseguit aquest finançament.
0: Per tant, els requisits per aquest conveni o per aprofitar aquest conveni, primer de tot han de ser emprenedors que hagin passat pel Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors sí. de l'Ajuntament de Sant Andreu de la sí. Barca i després el fet de tenir al dia, tenir actualitzat i ben detallat el pla d'empresa.
2: Sí, tant és per a aquelles persones que tenen una idea en el qual el desenvolupament del pla d'empresa doncs, serà un projecte de futur i aquest ha de quedar molt ben plasmat i argumentat per tal de poder donar a conèixer quina necessitat i quina projecció d'inici tindran. Però si l'empresa ja està creada i necessita posar en marxa nous projectes, aquests també poden tenir finançament amb aquests convenis i per tant el que ha de fer és posar per escrit amb molt detall doncs, quina és aquesta perspectiva de creixement, de nous projectes, de noves línies de negoci fins i tot i llavors nosaltres doncs, donem suport per tal que sigui visible aquesta necessitat.
0: A més d'aquests requisits n'hi ha d'altres no? per aconseguir finalment
2: aquests requisits. Sí, estem parlant de que aquí doncs, implicaria el fet de que si és una empresa ja creada, aquesta tingui menys de 10 treballadors, hi ha una facturació anual inferior a 2 milions d'euros, i després, doncs, si es vol constituir com a autònom o societat, qualsevol altra forma jurídica o cooperatives, que fins i tot hem tingut alguna, doncs poden accedir-hi. Les condicions a les quals es poden accedir, en concret amb el banc CaixaBank, serien préstecs a un termini de màxim 6 anys a un tipus d'interès fix del 6,90%. Sense comissions i ni garanties reals per tal de poder aconseguir aquesta finançació.
0: El que sí que és important és comentar que el Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors porta molts anys en funcionament,
2: sí,
0: i que ha pogut ajudar durant tots aquests anys,
2: sí,
0: a molta gent, a moltes persones, a iniciar el seu negoci.

0: Sí, a mi, agafant una mica les paraules, no, de la Noelia, sí que m'agradaria posar en valor la feina que la mateixa Noelia fa, no, en el servei d'emprenedoria. En aquest cas han passat moltes persones per aquest servei, i sí que crec que és molt valuós a l'hora d'orientar i d'aterrar les idees que moltes persones porten quan creuen que de la nit al dia poden ser, doncs, emprenedors o emprenedores, no? Llavors, en aquest sentit, la Noelia, des del Servei d'Emprenedoria, doncs, s'orienta, intenta objectivar, no? Les expectatives que tenen les persones, doncs, amb dades, no? Amb un pla de viabilitat, el pla d'empresa, no? Mirant aquelles despeses que són fixes, que són estructurals, quina projecció té d'ingressos, etcètera, etcètera, perquè a vegades podem pensar que si capitalitzem l'atur, no?, doncs ja tenim aquells diners, no?, sense necessitat de finançament, el que estaves comentant.
1: Sí.
0: Doncs ja tenim prou per engegar aquella idea que sempre hem tingut el cuquet dintre nostre, no? Un dia, si no sé què, doncs seré empresari o empresària i tal, però després, a l'hora de realitat, ho he dit alguna vegada amb aquesta casa de la Ràdio Pública, Jordi, per mi és més important que els negocis que comencin consolidin, que no que obrin persianes i als pocs mesos, doncs, haguem de tancar-les, no?, amb tota la negativitat que suposa això, tant a nivell econòmic com a nivell de projecte personal i també d'equilibri, no?, a nivell de, pues, purament personal, no?, tot el que suposa, no? Llavors és molt important que els negocis, pues, sí, efectivament, que tinguem emprenedors i emprenedores que vulguin emprendre, és molt important, però sobretot fer-ho amb cara i ulls.
2: Per això suposo que aquí és important, en aquest conveni amb CaixaBank o Banc de Sabadell, de que hagin passat per al Servei d'Emprenedoria, perquè hi ha un aval, no? Hi ha un seguiment que vosaltres heu fet, no només amb el pla d'empresa, sinó que heu vist pros i contres del negoci. Per tant, quan aquest emprenedor va al banc a demanar, doncs, un microcrèdit, doncs ja hi ha un pla d'empresa, ja, bueno, ja posem llum a la foscor, no?
3: Sí,
2: de certa manera.
3: De fet, o sigui, clar, és veritat que els números no només és una inversió, sinó una previsió. Quan és una idea de negoci, una previsió de futur, s'analitza a 3 anys, i una de les coses que sí que es calcula és el punt d'equilibri, que és aquella quantitat de diners que hauríem d'ingressar al mes per poder cobrir totes les despeses fixes del negoci. Aquesta valoració i objectiu que marquem als nostres emprenedors és el que ha d'acompanyar en l'evolució del negoci, i que una vegada han passat pel servei el negoci no finalitza. Hi ha una continuïtat. Nosaltres oferim també un acompanyament a la consolidació i al creixement de les empreses del territori, per tal de que puguin, doncs, continuar oferint els seus serveis amb la mateixa il·lusió del primer dia, i que a través, doncs, de diferents altres programes que hi ha en el territori es puguin beneficiar. I llavors, doncs, aquest seguiment de la supervivència del negoci, doncs, la tenim. Vale? Principalment preferim que facin un pla d'empresa, però si no el fan, però passen pel nostre servei, també fem aquest seguiment. Per tant, controlem també la supervivència d'aquells que han fet aquest estudi, que per nosaltres considerem que és important, i que moltes vegades per les preses o els neguits o la inquietud de poder emprendre de manera àgil, doncs no fan aquest assentament. També tenim, doncs, un anàlisi, i realment, doncs, aquelles empreses que més perduren en el territori són aquelles que han fet un pla d'empresa.
2: El perfil dels emprenedors ha anat variant en els darrers anys? O hi ha un perfil ara concret d'emprenedor, de persona emprenedora?
3: Ha variat relativament. És a dir, encara tenim aquells projectes d'idees de perruqueria, un forn de pa... Però sí, és cert que, bueno, ara tenim, doncs, empreses que ofereixen formació online, que això, doncs, bueno, s'estan adaptant una miqueta també a les necessitats, comerç de bijuteria artesanal, escriptors, tenim fins i tot, doncs, una agència de col·locació entre famílies cuidadores i treballadores de la llar, o tenim una xurreria, sabateria respectuosa, vale? Que ja seria amb una especialitat, centre d'auditius, botiga de venda de jocs de cartes, i que realitzen fins i tot campionats, pizzeries, però també fins i tot, doncs, bugaderies autoservei, hamburgueseries, empreses de reforma, una miqueta, doncs, bueno, hi ha una

0: miqueta de tot, fruiteria, taller mecànic, bueno, i fins i tot tenim una empresa que es va crear com a taller d'elaboració de sabons i cremes a domicili.
1: Per tant, aquí es busca segurament l'especialitat, no? Buscar aquell nínxol de mercat diferent, no?
0: És una de les coses que es treballa, clar, a veure, en què et diferències? Per què hem de comprar-te tu? Per com et donaràs a conèixer? No tot és xarxes socials, però sí que s'ha d'encabir quin és el perfil de client i que la idea, doncs, és per poder guanyar diners, con lo qual, què els agrada al nostre entorn, no a nosaltres només.
1: Doncs avui parlant de que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, doncs, ha renovat aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu, com dèiem, de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Com ens ha comentat ara Noelia Redondo, la varietat d'empreses que s'han creat o d'emprenedors que han visitat el Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors és molt variat, i sí, això és important, no, regidor?
2: Sí, és molt important, perquè al final també dona resposta a una necessitat que és social, no? Que això és una de les coses, doncs, que podran garantir segurament la viabilitat del projecte empresarial, no? S'ha d'estar atenta o atent, no? A veure quin és aquest nínxol de mercat, com comentàveu abans, no? Quines noves necessitats apareixen al mercat, o potser d'antigues, que no estan prou ben cobertes, perquè també és una de les raons per les quals hi ha projectes que funcionen, no? Potser és donar un servei que sempre s'ha necessitat, però amb un nou enfocament. També m'agrada molt com espontàniament s'estan generant vendes creuades entre diferents projectes empresarials. Hi ha certs comerços, no?, que comencen a pensar, ostres, si jo venc aquí una cosa i ofereixo un descompte d'un altre tipus de comerç, no?, per exemple, que pot ser complementari al meu, doncs aquí anem fent força, no? O sigui, aquestes menes d'estratègies que s'estan generant també a la ciutat ens semblen molt interessants. I al cap de la fi, el tema del conveni, no?, que és la raó per la qual estem aquí, doncs que la població, que la gent que vulgui emprendre sàpiga que existeixen aquests instruments, no?, de finançament, sí, tant per a persones jurídiques com per a persones físiques, i que ho tenen a l'abast, i que aquí el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, doncs, se'ls podrà orientar i donar el servei oportú.
1: Segurament que molts emprenedors, quan parlen del seu projecte, després diuen, ostres, no tinc el finançament, no tinc els diners, què faig? Aquí entreu vosaltres, i entren també aquest tipus de convenis, no?, que poden ajudar.
0: Clar, perquè moltes vegades, o sigui, què ens trobem és que tenen un projecte molt interessant, l'expliquen, però quan els hi diem, d'acord, ara els pressupostos, fem-ho realitat, mirem números, no només és, bueno, si jo he valorat o li he preguntat a la IA, que últimament la IA treballa molt, perquè la IA ja diu si és viable o no viable el negoci, i no sempre és correcte. No hem d'oblidar que la IA ens diu moltes vegades el que volem. Llavors, clar, analitzem i fem, en aquest cas, que ens aportin pressupostos per poder realment intentar garantir el mínim risc de que ens oblida alguna despesa que no hem comptat i que és important per poder engegar aquest negoci.
1: I que a Sant Andreu de la Barca tenim aquest servei municipal d'assessorament a emprenedors, i que podeu consultar tot el que necessiteu amb la tècnica, amb Noelia Redondo. No cal preguntar. Si voleu preguntar, podeu preguntar a ella, però si voleu informació segura i veraç, amb Noelia Redondo, la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que avui ens ha acompanyat, com també ens ha acompanyat el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que també li podeu preguntar, amb qualsevol cosa relacionada amb el món de l'emprenedoria, i ens seguirem parlant sobre aquesta qüestió. Gràcies.
2: Gràcies, Jordi.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, se canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisió, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir un mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, bueno, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno...
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari, cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament amb riures, amb pica de mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido us va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: A més, aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític, doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha de treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
0: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Modest.
3: Gracias.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tast molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tast per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'espai d'igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages, per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí, sí, sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, que suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut. Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per a altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de, i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil el dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies, ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal, Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins. 21 cellers aquest any, una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte, és un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquesta hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop pues, millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també era aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Santander de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Sant Andreu brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets d'aquest col·lectiu. Avui ens acompanya Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, moltes activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. L'acte central serà el dia 4 de juliol, però abans tenim moltes activitats prèvies, diverses. Principal objectiu de la celebració del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com cada any i sempre, el motiu principal de celebrar aquest tipus d'activitats és, doncs, visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+. En concret, aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, mostrar que som una ciutat compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat, doncs, orgullosa de la seva gent.
0: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
1: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica convoquem aquestes taules participatives per, doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o, com en aquest cas, el 28J. I en aquests espais, doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
0: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
1: Doncs penso que en mostrar, com deia, Sant Andreu com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no? Al final, per mi, aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat, doncs, al comerç local, que són punts també de vida, de teixit veïnal, no?, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
0: De fet, el comerç, com apunta, important en la celebració d'enguany, sempre, sobretot enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTB friendly. En què consisteix aquesta campanya?
1: Doncs consisteix en que els comerços que s'assumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió, si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
0: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas als instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
1: Doncs sí, al llarg del mes de juny doncs la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació que el que volem és que les joves, doncs, s'apropin, comparteixin amb nosaltres els seus neguits davant aquestes qüestions i continuar, doncs, sensibilitzant les nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
0: Un dels primers actes és el 4 de juny, dijous, a l'Espai Ciutadà contra la violència masclista i també LGTBI-fòbica, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta ocasió els convidats són els castellers de la DROC.
1: Doncs sí, com cada primer dijous de mes, doncs celebrem aquest espai ciutadà davant la porta de l'Ajuntament a les 6 de la tarda per recordar tristament les víctimes per violència masclista del mes anterior, i és un espai on a més, doncs, aprofitem per intentar reivindicar i visibilitzar totes les formes que pot prendre la violència masclista i que en concret en aquest mes, doncs, també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen del mateix punt, que és el patriarcat, i aquí han tingut els castells de la droga bé, doncs, ser els protagonistes d'aquest espai.
0: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits. Serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final del passaport aeronauta, hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys.
1: Doncs sí, perquè al final, com intento inculcar, és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de l'ecoeducació, l'educació en valors, no? I en aquest sentit, doncs, les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà, i doncs participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Aeronauta, doncs sent-hi presents, doncs, per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
0: I important començar des de ben petits, no?
1: Sempre, sempre, sí, sí. Perquè, com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat, i, bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
0: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum, i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic, i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran tres curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges, doncs, que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs, perquè segur que els hi remouen moltes coses, aquestes tres peces.
0: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està ubicada la ràdio, perquè el divendres 19 de juny tindrem una carpa informativa al matí, i després tindrem el dijous 25 de juny una activitat que s'inclou aquest any, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses. Per tant, a més que la biblioteca també acollirà altres activitats.
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, és que també és quelcom del que ens hem de sentir molt, molt orgulloses, que aquestes polítiques impregnin diferents equipaments municipals, no?, i que diferents serveis també s'assumin a aquest programa d'activitats. En concret, la Biblioteca Aigüestoses, doncs, acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes, i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca, amb, doncs, tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural d'Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la Biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
0: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual, també.
1: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat, i en aquest cas, doncs, no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la de Maris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
0: Doncs interessant, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany, i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
1: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida, i nosaltres supercontentes de que tant l'Espai Jove amb les polítiques de joventut com el Casal de la Gent Gran s'assumin a activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs, també una tarda de cinema en la projecció de Love is Strange al Casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Barda Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drac, i bé, al final doncs, el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser d'interès per la nostra comunitat.
0: Tindrem teatre a càrrec del Centro Cultural Andaluz. Serà el dissabte 27 de juny amb l'obra Con M de Mujer.
1: Doncs sí, el Centro Cultural Andaluz aquest any se suma al calendari d'activitats i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs, de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu, i al final és una manera també doncs, de visibilitzar doncs, aquest arrelament dels espais, no? de reunió, els espais de creació, els espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
0: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigües Toses amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, però que és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
1: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat, i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, són famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte, un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats, i també doncs encantades.
0: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+, a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest cas, de sensibilització LGTBI i diversitat afectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
1: Doncs sí, superimportant, perquè
0: és on passem la majoria del temps diari, no?
1: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establiments LGTBI Friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització, hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de més de 50 treballadors estan obligats per normativa a tenir un pla LGTBI pels seus treballadors i treballadores, i per tant el que volem és potenciar el compliment d'aquests plans doncs, amb aquestes formacions que duem a terme en aquest cas.
0: Serà a Escoles Velles, dimarts 30 de juny, 11:15, 10:30 del matí. I acabem doncs, amb el dimecres 1 de juliol, projecció del documental Dolores Guapa, serà a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a càrrec del Centro Cultural Andaluz, i després ja anem, podem dir que a l'acte central, que serà el dissabte 4 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
1: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny, també a la nostra biblioteca Aigües Toses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
0: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central a l'esplanada del Mercat Setmanal. En aquesta ocasió, la gran festa.
1: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'Orgull, organitzat juntament amb l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, i que, com sempre, és un dia ple de festivitat, però també de reivindicació. Doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droc un altre cop, o l'agrupació cultural Aigües Toses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de dracs que ja desvetllaran, en tot cas, l'agrupació de joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després, festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat, doncs, hi haurà un servei de punt lila, doncs, perquè també les visitants o de la festa, doncs, es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'agrupació de joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de famílies i joves trans de la ciutat.
0: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
1: Exacte.
0: Doncs Javi Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant d'aquest programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: Joves i supervivència en sèries i cinema i un cas real protagonitzen la secció d'en David Canto.
3: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havien visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca.
2: Celebrarem els 25 anys de la publicació de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, i obrirem les pàgines de La chica más lista que conozco, publicada per Lumen, de Sara Barquinero, autora del gran èxit Los escorpiones.
4: Yo creo que en el contexto universitario además hay un extra en este aspecto, que es como la universidad es el espacio intermedio entre ser un niño, tener sueños, etcétera, y ser adulto de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú en el instituto son todo posibilidades, pero aún estás lejos de cumplirlas. Pero en la universidad estás ya como en el punto de que en 2 o 3 años deberías estar haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Es el momento en el que quiero ser de mayor, ya eres un poco mayor, pero a la vez tienes espacio de juego, ¿no?
2: Acabarem amb Empar Moliner parlant de la vida, de l'amor, de vins i de la seva última obra, Instruccions per viure sense ella, publicada per Columna.
5: Com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes en la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
3: Acomodeu-vos i trobeu un lloc especial per escoltar aquesta edició de El Calaix, la número 344 de la temporada 7, capítol 39. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havien visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat

0: Coneixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds, de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers. It did happen in 1965. Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir: anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta. Van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, l'ombra de Carlos Ruiz Zafón.
2: Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambió de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, un nuevo espíritu. Amb la nova edició de La sombra del viento a les mans, crec que Carlos Ruiz Zafón ha aconseguit que la seva novel·la, nascuda ara fa 25 anys, no hagi aterrat encara al cementiri dels llibres oblidats. Una edició que posa la mirada en els lectors més joves, pensada per la generació Z. I no serà l'única, perquè a finals d'any Planeta en publicarà una altra, amb pop-ups i peces tridimensionals, il·lustrada per Pedro Oyarbide.
1: Unes noces d'argent que començaven la celebració a la Fira del Llibre de Guadalajara, amb Barcelona com a ciutat convidada, recreant el cementiri dels llibres oblidats, on hi van poder passejar 20.000 persones. I que continuaven el passat 27 de juny a l'Ateneu Barcelonès. La Biblioteca Real de l'Imaginari del Cementiri dels Llibres Oblidats, deia Emili Rosales, director editorial del grup Planeta, on el món del periodisme cultural va poder gaudir d'una exposició on hi trobàvem edicions especials, traduccions, audiollibres d'aquesta obra que ha venut més de 50 milions d'exemplars i que s'ha traduït a més de 50 idiomes.
2: Un autor que viu en els seus llibres, en els milers de lectors que l'han llegit, i especialment en els seus personatges. Podríem recollir milers de testimonis que ens expliquessin què van sentir a llegir L'ombra del vent, però avui us convido a llegir-lo si no ho heu fet i a rellegir-lo per no oblidar que els llibres són màgia, passió, un mirall i un espai íntim per compartir amb l'autor, a distància, sensacions que no sempre es poden explicar, però que Carlos va saber transmetre amb la seva literatura.
1: El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda. L'ombra de Carlos Ruiz Zafón. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Sara Barquinero és doctora en filosofia. Ha publicat la novel·la Terminal i les novel·les Estaré sola i sin fiesta i Los escorpiones. Millor novel·la en espanyol del 2024 pel diari El Mundo i un dels millors llibres segons el suplement cultural dels dissabtes del diari El País, Babelia, també de la revista Vogue i els digitals Infobae i Librotea, entre altres. I el millor llibre de ficció de l'any per l'Associació de Llibreries de Madrid. Ha estat finalista als Premis Finestres i Memorial Silverio Cañada. La chica más lista que conozco és la seva última novel·la. Alicia deixa la seva ciutat natal per estudiar filosofia a Madrid, convençuda que allí trobarà companys amb qui parlar de llibres i professors capaços de canviar-li la vida. Seduïda per un grup d'estudiants tan intel·ligents com cruels, aviat descobrirà que el saber no és sempre sinònim de virtut. A les aules hi regna l'arrogància i el món intel·lectual conviu amb la precarietat del cinisme i les misèries quotidianes. Entremig dels moviments d'estudiants i l'estudi sobre què significa l'amor per autors com Plató o Sartre, començarà a obsessionar-se amb un dels seus professors, en Joan, 10 anys més gran que ella. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
1: Pues hablar de la academia, hablar de letras, hablar de literatura, hablar de la universidad siempre es como aquel mundo ideal. Sara, muchas gracias por este ratito que vamos a compartir.
2: Gracias a ti por compartirlo conmigo.
1: Es hablar de un mundo ideal. Idealizamos, solemos idealizar todo aquello que no conocemos, ¿no? Que nos parece que es una nueva oportunidad, pues salir a estudiar fuera, prepararnos para matricularnos en un máster, hacer un viaje o entrar en mundos, ¿no? En el mundo laboral la primera vez. Esas primeras veces que todo nos parece absolutamente maravilloso y luego las pequeñas decepciones o las decepciones de golpe que nos llegan cuando descubrimos cómo es la realidad. No sé si el ser humano es consciente de que cada parcela de este mundo, ya sea a nivel de política, a nivel de cultura, a nivel de academia, tiene una realidad oscura, una parte oscura, y que todo aquello que idealizamos, al final, parece que acaba cayéndose.
2: Yo creo que en el contexto universitario, además, hay un extra en este aspecto, que es como la universidad es el espacio intermedio entre ser un niño, tener sueños, etcétera, y ser adulto de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú en el instituto son todo posibilidades, pero aún estás lejos de cumplirlas. Pero en la universidad estás ya como en el punto de que en 2 o 3 años deberías estar haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Es el momento en el que el que quiero ser de mayor, ya eres un poco mayor, pero a la vez tienes espacio de juego, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay mucha gente que deposita sus esperanzas en la universidad. Y sobre todo a lo mejor gente que no ha tenido una pasada por el instituto tan agradable, ¿no? Hay como 2 tipos de personas, los que el instituto fue el mejor momento de su vida y los que fue la universidad.
1: Y en los momentos en que fue el peor y piensas, bueno, me voy a ir a la universidad, ¿me va a pasar lo mismo? Claro, Alicia llega con esas ganas de hacer un Kit Kat, ¿no? O sea, de romper con todo, de pasar página y decir, ahora me toca a mí, ahora quiero ser yo, pero tampoco sabe a qué se va a enfrentar. O sea, ya va con esos pies de plomo al principio, pero bueno, la universidad poquito se la acaba tragando, ¿no? Comiendo.
2: Claro, siempre que depositas esperanzas, demasiadas esperanzas en algo, lo más normal es que te acabe decepcionando. Y en la novela quería que se transmitiera un poco esta sensación que yo sentía en algunos momentos de mi vida académica de que, aunque en parte decepcionarse es lógico porque es convertirte en adulto y darte cuenta de que la vida es algo real, pero que el sistema nos podría hacer las cosas un poquito más amables.
1: El sistema. El sistema que tendría que ser perfecto, pero cuando ponemos la parte humana, que es absolutamente imperfecta, es cuando el sistema se cae.
2: Bueno, yo creo que en el sistema universitario español hay problemas de base que no tienen tanto que ver con la bajeza humana, y es la gran precariedad que tiene la universidad pública y las maneras todavía un poco anticuadas a mi gusto de acceder a esos puestos, ¿no? Porque en otros puestos públicos uno hace un examen, tiene un temario, sabe cómo tiene que preparárselo y está claro lo que tienes que hacer para ser bibliotecario, profesor de secundaria, etcétera. Sin embargo, para ser profesor universitario, de repente se mezclan cosas que tienen que ver con lo público y con mantener un buen expediente y una serie de cosas, pero también con otras que son como una especie de saber hacer, que hay gente que está más preparada de casa para aplicarlo que otra.
1: ¿Cuándo, ahora que ya nos estamos metiendo un poco en este sistema universitario, en la parte más académica, ¿cuándo se empezó a gestar este libro? ¿En qué momento? ¿Cuál es la raíz?
2: Yo estaba acabando mi doctorado, que además era justo la época post-COVID, que mucha gente, por ejemplo, mi hermana la pobre, estudió la carrera en el COVID y fue extraño, pero también digamos que en los momentos de hacer el doctorado tampoco ayudaba. O sea, la tesis ya es algo lo bastante solitario como para encima hacerlo encerrado en casa. Y además, bueno, como que tenía una serie de problemas extra. Y yo veía a mi alrededor muchas cosas que me indignaban un montón y empecé a escribir el libro. Primero como pequeños fragmentos de indignación. Luego lo dejé porque además estaba terminando Los Escorpiones y era el momento de publicarlo y tal. Y cuando estaba pensando qué sería lo siguiente, recuperé esos cachos y vi que más allá de Sara enfadada había algo que podía interesar a la gente.
1: Bueno, lo que dicen, ¿no? Reposar un poco la masa para que luego el soufflé sea algo consistente, ¿no?
2: Sí, y también para, digamos, distinguir... No, que eso es algo que muchas veces me preguntan, ¿cómo eliges qué contar y qué no? Tienes que ver que lo que quieras contar no es solo tu manía privada absoluta y tal, sino que tenga... Que tenga sustancia. Y mira, esto que hablábamos de la decepción y el sistema, como que muchas veces a lo largo de la gira del libro alguien me ha contado, bueno, me han contado obviamente muchas anécdotas que tienen que ver con relaciones profesores y alumnas, pero también algo que ha salido muy a menudo es, por ejemplo, este profesor de carrera que se imbuye de una actitud así como muy paternal de repente y te dice, por ejemplo, que tú no vales para X cosa, para hacer un doctorado, para lo que sea, que no tienes ni idea de nada y ese tipo de cosas, pues creo que no se dan cuenta de cuánto pueden chafar a una persona joven que a lo mejor es que está poniendo toda la carne del asador de eso, por ejemplo, querer hacer un doctorado.
1: Esto me recuerda cuando digo yo que hay que respetar, ¿no? Cuando alguien pone muchas horas, mucho empeño en algo, sea en un doctorado, sea en estudiar toda una carrera, sea en decir, bueno, quiero hacer unas oposiciones para, o escribir un libro, por ejemplo. Un libro que además yo pienso que te habrán dicho muchas veces que es un libro valiente, porque claro, no sé si se habla excesivamente, sí se habla, es Vox Populi lo que pasa, lo que sucede, nadie se moja, todos nos vamos contando nuestras, me incluyo, nuestras batallitas. Pero exponerlo públicamente y alzar la voz no es fácil.
2: Claro, además creo que ahí se da como una duda en las personas que están dentro de estas situaciones. Por ejemplo, es más fácil defender la universidad pública sin fisuras que defender la universidad pública, pero también decir que hay cosas que funcionan mal y que son muy dolorosas para sus estudiantes.
1: Hay algo que también me gusta muchísimo en el libro, que es el hecho de decir, bueno, yo lo veo, o sea, yo no lo hago, pero lo veo y me callo. Sé que hay puntos para compartir lo que está pasando, pero no hacemos nada, ¿no? Porque no nos queremos mojar, porque no queremos que nos pase a nosotros, o porque nos ha pasado y nos da vergüenza. Y vergüenza es una parte muy importante del libro, la vergüenza.
2: En general somos muy duros con los demás, con las cosas que hacen y no hacen, y con lo nuestro siempre encontramos excusas. Yo siempre, aunque no es universitario, lo digo de broma, todo el mundo que ve Harry Potter se siente identificado con Harry Potter, y a veces son tus compañeros de clase que sabes que son como el hermano Dudley de Harry Potter y que se han comportado igual que él, ¿no? Pues en el mundo universitario pasa igual. Todo el mundo se queja de la precariedad, del machismo, de una serie de cosas, pero luego a la hora de la verdad siempre encuentran excusas para ellos no mojarse concretamente.
1: Las reacciones al libro, las primeras reacciones que tú has ido teniendo, supongo que habrán sido un poco mitad-mitad, ¿no? Algunas aplaudiendo y otras siendo críticas.
2: Pues fíjate, en general las reacciones que he tenido han sido buenas, porque las personas que quizá podrían dar una perspectiva crítica del libro o defenderse de alguna manera han decidido callarse y fingir que no existe.
1: Sorpresa.
2: Ya, sorpresa para nadie, pero que podrías pensar, ¿no? Que alguien que está dentro de tal podría querer matizar o querer tal. No. No me consta que ningún profesor universitario mío se haya leído el libro. Que supongo que sí que lo habrán hecho, pero no me consta. Nadie se ha pronunciado.
3: El silencio. Sí. Otra palabra que me gusta mucho y que está muy presente en el libro es la inocencia. Hacer este recorrido con Alicia, sabiendo de lo que viene, ¿no? Y tú que hablas pues de las chicas raritas, de las que lo han pasado mal, las que destacan en cierto modo, ¿no? O sea, pasar de un estatus a otro, de destacar a formar parte del rebaño, es difícil.
2: Sí, yo la verdad es que en mi caso, por cómo soy, no lo he sufrido mucho, pero cuando pensaba como en los problemas de mi generación, veía que este era uno de ellos. Veía a muchas personas que estaban acostumbradas a ser la mejor, la especial, etcétera, y luego darse cuenta de que es como todos los demás y además no llevarlo bien, ¿no? Porque ser como los demás podría ser algo positivo. Pero creo que tenemos una cultura quizá cada vez más de que todo el mundo tiene que ser radicalmente especial, que cuando te das cuenta que no lo eres, es muy difícil de gestionar.
3: Claro, salir al mundo. Ella quiere salir al mundo, quiere vivir, quiere experimentar, pero no sé si es muy consciente realmente de lo que le espera o de lo que es en realidad el mundo.
2: No, pero eso en realidad supongo que es el proceso en general que todo el mundo tenemos de ser adulto, de que tenemos ilusiones puestas en un sitio y luego encuentras la felicidad en otra parte. Pero más allá de eso, de esto que es un proceso natural, quería en la novela hablar de cosas que siento que se invisibilizan mucho, y no solo estoy hablando del mundo universitario, sino en general, que es, por ejemplo, el capital cultural y económico y cómo eso te marca en la vida. Que parece que todo el mundo viene tabula rasa y todos son iguales, y luego alguien es como, ah, pues mira, mi tío es ministro, mi padre profesor universitario y mi abuelo escultor. Pero yo me echo a mí mismo, y es como, no te has hecho a ti mismo, perdona.
3: No es lo mismo ser tú la que estás luchando para comprarte los libros y para cambiar, ¿no?, un poco la situación que tienes en casa. Y claro, a Alicia le pasa eso cuando llega y se junta con el trío la que les llamo yo, ¿no? Ese primer encuentro de decir, pero bueno, ¿de qué mundos tan diferentes vienen?
2: Sí, y a mí de esto me gustaría que se hablase más, porque obviamente, igual que nadie tiene la culpa de nacer en una familia humilde, nadie tiene la culpa de nacer en una familia bien, pero me gustaría que hubiera un ejercicio de transparencia mejor que si tú ves a una influencer que dices, no, yo me creo a mí misma, y es como, vamos a ver de dónde te has creado a ti misma, porque si no, eso genera mucha frustración en personas que también quieren crearse a sí mismas y no, pero no parten de lo mismo. Para empezar, se están grabando con un móvil que tiene la cámara a la mitad de buena que el otro, y para seguir, la cultura acumulada, la capacidad de comprensión de tu familia, de pedir tiempo, en fin. Y en el mundo universitario, además, como hay tantos pasos secretos que una debe tomar para llegar a según qué puntos, siento que eso debería ser algo muchísimo más abierto. No puede ser que haya personas que sepan exactamente que es un doctorado en primero de carrera y que otras lo descubran cuando ya es tarde para pedirlo.
3: Los que llegan, las que llegan, porque muchas veces, ¿no?, nos quedamos en ese camino y supongo que el hecho de quedarse y verlo desde fuera es lo que nos hace idealizar. Pero hay una cosa también muy bonita, que bonita y además que es un reto también a la hora de leer, y pienso que es importante, que es este juego entre esta Alicia joven que llega y luego vamos viendo cómo crece, vamos viendo el final y todo lo que le va pasando, y cómo entrelazas esta trama con la parte filosófica.
2: Eso lo hice en parte así, separando a veces entre observación y narración, porque quería que los lectores pudieran acompañar a Alicia en su camino de la inocencia hasta el final, hasta que la pierde, ¿no? Porque siento que es más fácil empatizar, y además porque no todo el mundo tiene por qué conocer el mundo universitario y sus detalles. Pero también quería, digamos, decir algunas cosas con más mala leche que no podía decir una chica de 19 años. Entonces por eso hice como una duplicidad en la historia.
3: Bueno, yo pienso que es una novela valiente y es una novela que habla de cosas que hacía falta, ¿no? Como un altavoz, como decir, eso existe, eso está, no idealicemos. Y ¿crees que quien esté leyendo este libro, padres, hermanos, tíos, gente joven, va a tener como una guía, luego después como una base, decir, bueno, yo voy a entrar a la universidad, me he leído La chica más lista que conozco y sé todo lo que me puedo encontrar?
2: Bueno, yo creo que un lector o un tipo de lector muy importante de este libro es chicas que entren a la universidad o que estén en ello o estén haciendo una tesis y que las pueda acompañar. Pero a mí en realidad lo que me gustaría aspirar, que no solo con este libro sino en general con la literatura, es que alguien que lea este libro se pueda llegar a dar en algún caso cuenta de que está siendo como el malo del libro, ¿no? Como de esto que a lo mejor si no tienes un salirte de, no te das cuenta.
1: Los silencios.
2: Pues, hombre, yo creo, no es igual de malo el que lo hace que el que se lo calla. Quiero decir, hay una... Si tenemos que hablar de responsabilidad, quien obra mal directamente tiene una responsabilidad distinta que el que se calla. Pero creo que deberíamos ser más responsables y sobre todo más solidarios, aunque en última instancia, hablando del mundo universitario, yo creo que si el acceso a la función pública estuviera más desligado del comadreo, el colegueo y el nepotismo, probablemente no sería tan necesario que la gente fuera valiente. Si el puesto de un doctorando tuyo no dependiera de que tú te calles, es que no te pondrían ni siquiera en esa diatriba.
3: La ética y la dignidad frente al esto no es un delito penal.
2: Claro, eso a mí me... Son distintos regímenes, ¿no? O sea, hay cosas que sabemos que están mal y no significa que alguien tenga que ir a la cárcel por ellas, ¿no? Pero que no te puedan meter a la cárcel por algo no significa que ese algo esté bien. De hecho, Kant, el filósofo sobre el que hice mi tesis, separaba exactamente así la ética de la política. La ética llega al punto, o sea, habla de todas estas cosas que no son observables, no son penables, y los delitos no tienen que ver solo... No, por ejemplo, alguien puede tener buena intención y que algo salga mal y aún así es delito, ¿no? Y esa separación creo que no hace que una sea importante y la otra no, son complementarias.
3: Una vez terminas el libro, antes de entregarlo a lo que es corregir, portada, a todo el proceso previo a publicar, ¿qué piensas, qué sientes?
2: Pues la verdad es que me quedé bastante tranquila escribiéndolo. Aparte porque me quedé bien ancha de poner verde y morada a mucha gente. Una cosa que me dio el libro es que, fruto de hacer la tesis, yo acabé cogiéndole bastante manía a la filosofía. De hecho, cuando estaba a punto de terminarla, yo decía, es que si sigo con esto no voy a leer un libro de filosofía nunca más en mi vida. Y fruto de tener que recuperar ciertos temas y buscar una escritura pseudoacadémica a veces, pues tuve que volver a leer. Así que ahora estoy reconciliada con la filosofía otra vez, así que está muy bien eso.
3: Bueno, es un buen final.
2: Sí.
3: Es un buen final. ¿Proyectos futuros?
2: Pues no sé, a lo mejor me animo con algo de filosofía. De filosofía, de ensayo.
3: Bueno,
2: de,
3: más ensayo.
2: Sí, más ensayístico. Pero la verdad es que de momento estoy todavía viéndolas venir.
3: Y disfrutando también del momento.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y leyendo un poco por placer, ¿no? Que yo al menos cuando leo para escribir un libro, leo todo el rato libros que me hablen de mi propio libro, de alguna manera. Y ahora me apetece, pues, como leer sin más lo que me apetezca.
3: Eso es maravilloso, ¿eh, Sara?
2: Sí, sí, totalmente.
3: Bueno, yo te doy las gracias por este ratito, por haberte acercado a la capital y, bueno, y por compartir con nosotros y, sobre todo, porque has puesto voz a muchos silencios y a muchas personas que no se han atrevido a hablar ni a comentar.
2: Muchas gracias a ti.
0: Ampar Moliner es va donar a conèixer amb el recull de relats L'ensenyador de pisos que odiava els mims, el qual va seguir la novel·la Feli Esteticien, Premi Josep Pla 2000. Ha rebut el Premi Lletra d'Or, el Mercè Rodoreda i el Ramon Llull. Col·labora habitualment en diferents mitjans de comunicació, de ràdio, televisió i premsa escrita. Quan a la Clàudia Pruna li anuncien que li queda poc temps de vida, decideix organitzar la seva desaparició d'una manera tan pragmàtica com insòlita. Continuar publicant els seus articles quan ja no hi sigui. Per això, recluta un jove bibliotecari que l'admira, l'instal·la a la seva masia del Montseny i el converteix en còmplice involuntari d'una operació literària i vital que desafia tots els límits de la intimitat. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
3: M'agraden entrevistar-la perquè el primer que diu és fes el que et doni la gana.
4: Home,
3: parlo mínim, moliner.
4: El mínim que tu et mereixes, no?
3: Que et mereixem totes.
4: Casa teva. Casa teva.
3: Casa meva.
4: Em convides. De... Em convides i dic, escolta'm, com haig de venir vestida, com tu em diguis. El dress code és teu. Això que diu dress code.
3: Ara que està molt de moda... Bueno, dress code, tu també... Una miqueta també ho fas, això. Instruccions per viure sense ell. I saps què pensava jo?
4: Què?
3: Que per moltes instruccions que els hi donem, no sé si podrien viure...
4: No, home, mai.
3: Amb instruccions ni sense instruccions.
4: És correcte. És que si ja te'n vas un cap de setmana i deixes una nota, això, allò que abans es deixava a la nevera, que ara ja no, ara ho deixes al grup de WhatsApp de la família, aquell que ningú llegeix, que tu ja veus, que posa tres membres i només n'hi ha un que ets tu,
3: que escriu, dius
4: s'ha de canviar la sorreta dels gats, i no es canvia la sorreta dels gats. Aquesta és la qüestió.
3: M'encanta, perquè jo també som tres, i quan escric penso, no sé per què escric, no sé per què tenen telèfon, no sé per què dic res, i al final ho acabes fent tu.
4: És correcte, ho acabes fent tu. I, per exemple, què és el que acabes fent tu?
3: El que sigui comprar els regals d'aniversari, anar a encarregar les coses... Sí, jo marit i fills no en gasto.
4: No
3: tens... Jo gasto d'altres coses.
4: Correcte, ja t'agafo. Digue'm l'edat d'aquest marit i d'aquest fills.
3: Ah, doncs són més grans que jo. Són més grans que jo tots. I els he dit, com pot ser? Dic, al final seré jo la matriarca familiar aquí.
4: És que sembla mentida.
3: Sí, jo em poso... A més, sóc molt germànica, ho reconec, eh? I em poso nerviosa.
4: Per força. O sigui, ningú vol ser germànic. Tothom vol ser mediterrani. Però, és clar, si tots ho som...
3: No hi ha ni ordre,
4: home,
3: ni concert.
4: Clar, escolti.
3: No hi ha ni ordre ni concert. Primera pàgina ja ens ho dius tot, eh?
4: Sí.
3: O sigui, jo moro i a mi m'encanta perquè penso directa, concisa, com a cara aquesta protagonista el que li ha de venir. O sigui, és cuidadora fins al minut zero perquè diu, no me'n puc anar, no em ve bé perquè és que els deixaré tots sols. Com els deixo? No pensa ni com es morirà ella, sinó què faran tots els altres quan ella no hi sigui.
4: Clar, jo normalment, com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes en la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè... llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
3: No
4: s'acaba bé, no s'acaba bé.
3: Ja sabem des del minut zero que no s'acaba bé.
4: Perquè
3: és
4: la...
3: És el camí.
4: Mira, a mi moltes vegades m'ho diuen lectores, lectors, em diuen, ostres, amb aquesta novel·la m'identificaré, pregunten, de vegades. Jo dic, no... Però és que no ens hem d'identificar amb tot, no? Perquè bé que llegim Moby Dick i escolta'm, no. Algunes ens hi podrem identificar, però no del tot.
3: També és alguna.
4: El que passa és que, com que les sèries de la tele sí que es fan històries molt aspiracionals de dona que se'n surt, de personatge protagonista amb final feliç, etc, etc, doncs hi ha molt lector no habitual que s'espera una novel·la aspiracional.
3: Mira, quan vaig rebre el llibre, que allò que ens diuen, heu de fer xarxes, i tu penses, jo no tinc temps.
4: Qui us ho diu, que feu xarxes?
3: No ho diré, perquè si no m'acomiaden.
4: Ah, de la ràdio.
3: De la ràdio.
4: Però xarxes dels llibres que rebeu.
3: Fes els unboxings aquests que estan ara tan criticats. I recordo que quan vaig rebre el teu, ho vaig dir. Dic, el premi, aquests premis que, clar, depèn de qui li donen el premi, tot és una crítica, perquè no, ningú mai està mai content amb els premis. Dic, però, dic benvolguda, em va agradar precisament perquè era un final no esperat. Però no per això, no real.
4: Correcte. Mira, quan amb benvolguda el jurat del premi, clar, fas la roda de premsa i encara només l'ha llegit el jurat i ningú més, és clar, cap periodista ni cap persona al teu entorn potser, i el jurat em deien la meitat, quin final, perfecte, estupendo. I els altres, no, no ho haguessis hagut de fer. Però, és a dir, els...
1: Però és així.
4: Els personatges van, i sol passar que quan és dona el personatge es demana més un final aspiracional, igual que si fos d'una minoria ètnica. És a dir, el lector sense voler demana que aquell personatge se'n surti. No li demanarien això al Philip Roth amb els seus tristos animals moribunds, no. Però a un personatge femení ara li demanen. Per culpa de les sèries. O per culpa o per causa de les sèries. Per exemple, jo sempre poso l'exemple de Gambito de Dama. Te'n recordes? Mira, sí. La fórmula és dona en un món d'homes, una dona que té una habilitat, sí, sí, en un món d'homes, que en aquest cas són els escacs, hi ha una altra sèrie que l'habilitat és ser comediant dona, que no n'hi havia, i, en un passat convuls. Per exemple, mare drogadicta o alcohòlica, una culpa cap a la mare que pugui servir-nos perquè la protagonista se'n surti sola. Per exemple, a Sex Education, que no sé si l'has vist aquesta...
1: Aquesta no l'he vist.
4: És una sèrie que va ser molt de moda amb els adolescents. Hi havia la protagonista, que era com guapa, empoderada, escrivia novel·les i guanyava premis literaris, tot això extraordinari, i tenia una mare drogadicta. I llavors ella vivia en una caravana, o sigui, el somni humit de tothom, vivia en una caravana, estava sola perquè tenia una mare drogadicta, i finalment el personatge, després de molts toms i lluita i aprendre pel camí, se'n sortirà, i al final de tot serà redimida potser per l'amor. Aquesta és la com, per exemple, Erin Brockovich, és a dir, no, dona que lluita contra el sistema, d'acord que està basat en fets reals, però és a dir, la fórmula és dona, sola, amb els nens, no només cuida els nens i els explica contes i els fa pessigolles, sinó que, a més, estudia com fotre el sistema i ho aconsegueix i està escrivint en mitjons gruixuts de conjunt, això és important, en una habitació que mola, que també amb una calaixera bonica, tot càlid, etc, etc, i se'n surt i guanya.
3: I guanya. I la realitat, a mi m'agrada molt, és a Benvolguda era la que es mirava, que intentava treure's amb les pinces, no? Sí. Intentava fer les celles, que vas amb les ulleres i dius, no, això és la realitat. Jo aquí sí que em sento identificada.
4: Aquesta potser sí, veritat.
3: Però és veritat, jo ho llegeixo i no penso res.
4: Hi ha una edat, és veritat, que no et pots depilar les celles perquè si complicat, et poses les ulleres no t'arribes als pèls, però si treus les ulleres no et veus els pèls.
3: Ah, exacte.
4: Aquesta és la gran...
3: Ho reivindiquem.
4: Il·lusió, la gran il·lusió.
3: I després, a mi m'agrada molt perquè dius una cosa molt sàvia que nosaltres sempre diem a casa. La iaia no mesura els ingredients i tot li surt bo. I quan li preguntes on està la fórmula, quina és la recepta, va, que me l'apunto. Diu, oi, has de posar això, això i això. Va, sí, però quan, en quin ordre, en quin... Ah, no ho sé, jo ja ho faig i em surt bé. Per tant, no hi ha una fórmula, no? Sí, i tot els hi surt de Déu amb aquelles iaies. Tant mira, que en la literatura també fos així, no?
4: I mira, en la ara que tu parles de fórmules i de iaies, jo amb el diari ara faig una sèrie, bueno, és suplicada, la vaig suplicar, aquesta sèrie, que és anar a gravar i escriure sobre iaies que cuinen, iaies molt grans, molt grans, molt grans, que fan una recepta catalana. I és divertit perquè les metàfores de la cuina catalana, en totes les cuines n'hi ha de metàfores, però en la catalana especialment. Per exemple, a mi em fa molt riure la de que tira el peix a l'oli que quedi sobtat. Que quedi sobtat, és molt graciós, però t'imagines el peix sobtat. O per amorosir, per exemple. Quan paro de remenar? Quan la cassola et digui prou. M'encanta.
3: És que és meravellós,
4: a favor,
3: això.
4: A favor. Un polsim, un pessic, un pensament. Jo coneixia un tramoia de teatre, que quan pujaven i baixaven els talons, deia, un sospir, com dir, puja-la un sospir, molt poquet.
3: És curiós com mesurem la vida i les coses, les persones, eh?
4: Sí, però la literatura també té les seves fórmules, naturalment, clar.
1: Això ho deia moltes vegades, perquè és un llibre que parla molt, evidentment, ella s'ha de morir, ella escriu els articles, ella escriu novel·les, és una tot terreny, evidentment, com moltes dones, perquè al final acabes fent de tot, i jo, a veure, jo he identificat no, perquè ja ho he dit, no gasto ni marit ni fills, però sí que he vist moltes persones que conec identificades en ella, no? Amb aquest format de família. Clar, ella parla molt de literatura i moltes vegades hi ha gent que em pregunta, no les entrevistes, però en tertúlies, diuen, és que, esclar, aquesta novel·la tinc molt d'èxit, quin és el secret? No sabem quin és el pulsim, no?
4: Clar, i és a dir, hi ha novel·les que tenen èxit i són bones, hi ha novel·les que tenen èxit i són dolentes, hi ha novel·les que no tenen èxit i són bones, etcètera, de totes les fórmules combinables. Sempre per les seves obres les coneixereu. I el que és important d'una obra literària és que no t'enganyi. És a dir, tu pots decidir que et vas a menjar una hamburguesa marranota i aquesta hamburguesa pot estar molt ben feta i no, pot tenir, i no ha de tenir la pretensió de ser estrella Michelin, però és marranota, està ben feta, la carn picada, amb cansalada al coll, picada dues vegades, bona, pa bo. Pot ser molt bona o pot ser una tifa. Un plat reinterpretat, una esferificació, pot ser una joia de dir quina bona idea, quina bellesa, que divertit, el postre làctic del celler de Can Roca, o pot ser una broma de mal gust, és clar. La qüestió és que et diguin, mira, això és nova cuina, això és una hamburguesa, no em venguis l'hamburguesa com a nova cuina ni al revés, ja està.
1: Els vins també són molt presents, com no? Com no?
4: Sí, la protagonista beu, et beu vi, és l'única de la família que beu vi, els altres no.
1: Tot cervesa.
4: Tot cervesa. Llavors, a mi m'agrada que això sigui així, perquè naturalment el vi no té res a veure. Ara hi ha una gran campanya contra l'alcohol, i aquesta campanya posa el vi al mateix sac que la cervesa o que l'alcohol d'alta graduació, sí, com el vodka. Això és una injustícia brutal. Som a Tarragona avui. Acabem de veure, jo acabo de passejar per l'amfiteatre. Fa molt pocs dies que vaig venir a gravar una cosa aquí per un programa de vins que farem, si tot va bé i si Bacus vol. I vam venir aquí a gravar perquè, és clar, aquí va arribar tot. Aquí van arribar els colonitzadors del Mediterrani amb això que es diu vi i van colonitzar els bevedors de cervesa i els van dir, mireu que és bo això. Des de llavors fem vi. Aquesta meravellosa beguda, que és un aliment i que és l'única que et posa un tros de paisatge a la copa. Un tros de paisatge. És a dir, la cervesa que es faci aquí o a Sant Kevin de Vallfosca serà el mateix. Però el vi que es fa aquí, a Tarragona, o de Empordà, o el que es faci a Costers, no té res a veure. I aquesta és la màgia. Però, en fi, estem en un punt d'estupidesa gran, i això se'n va a la merda.
1: Alceu la copa, eh? No deixeu d'omplir les copes de bon vi i el seu la copa.
4: Clar, perquè a més quan et diuen no, és que el vi fa mal, és correcte, el vi fa mal si et passes de la mesura, com l'oli, per cert, si et veus un litre d'oli també acabaràs a l'hospital, i si et menges cada dia un quilo de pa potser també. És a dir, és la mesura, el vi, que hi ha hagut un pagès que ha collit, que ha plantat, que ha fermentat. És a dir, jo he fet vi ara aquest any a casa meva, per demanar a un veí, per jugar, perquè a mi m'agrada molt jugar, i sempre m'agradarà jugar. I he vist la complicació, la màgia, ostres, que hi ha al darrere d'una copa de vi, no? Llavors, la gent intel·ligent beu vi. I si es vol emborratxar, doncs, com que no és idiota del tot, s'emborratxarà amb una cosa que costi menys, perquè per emborratxar-te amb vi costaria diners, i no estem per això.
1: M'agrada escoltar-te parlar del vi i de la terra, i de com es crea, perquè realment, bueno, jo, clar, a mi em perd.
4: T'agrada el vi?
1: Bueno, jo tinc vinyes.
4: Ai, tens vinyes de què, per favor? De què? De què?
1: Xarel·lo m'acabeu.
4: D'acord, és una combinació preciosa. El xarel·lo és una varietat que hi ha, que a la DOL ell en diuen pansa blanca. Mm-hmm. És una varietat única a Catalunya. És única, la xarel·lo. No la tenen en lloc més del món. En lloc més. Només la tenim nosaltres. És una varietat amb la qual s'estan fent grans vins i que ja és una de les nostres vedets, la xarel·lo. És a dir, quan venen sommeliers de fora, jo tinc amics pel món que s'hi dediquen, i tu els hi deixes tastar xarel·lo, ploren i et diuen però què teniu aquí? La Macabeu ara està, i és un dels emblemes de la DO Tarragona, la Macabeu, o el Macabeu, com vulgueu, si voleu, si diem la varietat o el raïm. S'estan fent coses meravelloses, no només a la DO Tarragona. Jo, per exemple, l'altre dia tastava uns macabeus del Priorat, que em vaig morir de mas d'en Gil. Llavors, la Macabeu li falta encara ser vedet. És a dir, l'estem recuperant, tractant, cuidant. Tothom diu que és molt difícil, que és com un adolescent, que l'has de tractar, no li has de deixar fer el que vol, per tenir un gran vinàs. I juntes són un matrimoni bonic. I ostres, són les nostres varietats, aquestes. No pot ser que un tarragoní hagi tastat, que és meravellós, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, que són meravellosos, la Syrah, que són meravelloses varietats internacionals, i li parlis de xarel·lo, de macabeu, de picapoll, i no ho hagi tastat. O sigui, no pot ser, no pot ser. No pot ser. I ara, clar, aquí a Tarragona, com a Barcelona, hi ha la pressió dels creuers. Els creueristes baixen a Barcelona i aquests veuen llúpol. Aquests venen i veuen llúpol. Els veus com ramadets, tal. A Barcelona n'hi ha més. Però els que els hi sobren allà van venint cap aquí.
5: També tenim, eh?
4: Ja en teniu. I llavors
5: els veig.
4: Costa molt de vendre i de comunicar vi amb una ciutat amb creuers, però jo he vist parts de vins avui aquí i s'està fent i s'estan fent coses supermaques a la DO.
3: Afortunadament, escolta'm, hi ha una altra gran frase que m'agrada molt i la trobo tan encertada. Diu, adorava els bars on la coneixien, però odiava els bars on la reconeixien.
4: Clar, perquè no...
3: La intimitat, el saber realment qui ets, el respecte, la cura, no?
4: Anar a un bar que et coneixen, que és a dir, a les pel·lícules hem rigut molt, lo de siempre, però és tan bonic arribar a un bar que el cambrer o la cambrera et coneix i sap què vols i com ho vols. Això és tan bonic, tan bonic. Jo, per exemple, els bars del matí de cafè m'agraden amb got. A mi m'agrada el got llarg, aquell de mercat.
5: De tota la vida.
4: El Duralex.
5: El de tota la vida.
4: Sí, aquest got. I quan veig
5: el... I no
4: el...
5: queden masses, eh?
4: No. I m'han dit que plega la fàbrica, pot ser.
5: Masses, eh?
4: No. I m'han dit que plega la fàbrica, pot ser. Jo sempre que em veig, en recapto. M'agraden molt aquests gots amb el color marró del cafè.
5: Nosaltres
4: cafellet.
5: Hem de dir, clar, és que nosaltres som tan vintage a casa, filla, que... Que tot ho tenim pintat.
4: Jo me'n vaig comprant quan en trobo.
5: De tota la vida.
4: Aquells Duralex de color marró.
5: Correcte.
4: Oberts.
5: Els fondos també.
4: M'encanten, sí. M'encanten. Sí. Són plats com per sopa.
5: Anna.
4: Són...
5: La sopa de farigola. En un plat Duralex.
4: Mira, una cosa.
5: És autèntic, ja no pot ser això.
4: Jo sóc doctora en sopa de farigola.
5: Sí?
4: T'ho diré, sí. M'agrada molt. És una sopa que m'agrada molt, que em sembla extraordinària i que té la gràcia de ser feta amb una herba molt catalana, molt mediterrània, que és la farigola, que ara és quan floreix i quan s'ha de collir.
3: I a més, farigola del dia, que ara ja ens la podem fer. Vull dir, ja, que la plegues pel matí, arribes a casa i et prepares la sopa.
4: Aquell llaulor... Que a més, era una sopa molt de pobre, que es feia amb aigua.
5: Clar, perquè posaves el pa...
4: El pa sec, l'ou...
5: La farigola i l'aigua bullint.
4: Ja està. I que també en dèiem sopes escaldades. Sopes.
3: Escolta, quin remember estem fent.
4: Ens estem posant... Però mira, el menjar... Ara estem parlant de farigola. L'olor, i de vi, l'olor és el sentit que et porta més lluny. És a dir, és el que et pot transportar. el nas, no? L'olor... Si nosaltres som una generació que tenim, per exemple, i potser les generacions futures no la tindran, l'olor de col·le integrada al nas, que és? L'olor de col·le és maquineta i berenar escaldofat. És a dir, aquell pa embolicat que s'ha escaldofat, que és de pernil dolç, potser, i que és pa amb tomàquet, però que és tan bo, eh? I l'olor de fer punta. I aquesta barreja és la infantesa, no? Et porta a un món.
5: És molt curiós perquè moltes vegades he

0: quan vaig a casa la mare, que és la casa, perquè nosaltres ja és diferent, i pujo les golfes per seure.
1: Tens unes golfes, que bonic, sí. Quina sort que tens.
0: Sí. Jo penso que sóc afortunada.
1: Sí, ets molt afortunada, sí. Tens golfes. Ets tan sí. afortunada, tant, tens un racó.
0: El racó de tots, perquè aquí hi ha el racó de tots, dels avis, dels besavis, dels rebesavis, i te sentes allí i l'olor que fa és com, quan hi vaig, necessito anar-hi i olorar i estar-me aquella estona.
1: Però fixa't que s'olora molt poc, se'n suma molt poc. Jo sempre, quan la meva filla era petita, sempre li deia, hem d'ensumar tres coses al dia, tres, però fixant-nos-hi. El perfum d'aquest veí, o el sabó, o una flor, però esclar, no se'n suma res ara, i per això, per tastar vi, hi ha gent que potser, jo, a vegades amb tastos, hi ha gent que li deixes tastar una d'aquestes ampolletes d'essències, que van molt bé per refrescar la memòria, i li dones el potet, i et diu, sí que és que sí que és, sí que és, però no m'ho diguis, què és? Perquè no se'n recorda, no? I potser és cirera. Però, és clar, és que les cireres que comprem fan molt poca olor, perquè les comprem al súper. Error.
0: Hem deshumanitzat fins i tot el menjar.
1: Totalment. És a dir, el supermerc... És a dir, comprar... Jo, per exemple, quan diuen, ets el que menges. No. Ets el que no menges. Diuen, ets el que compres. No, ets el que no compres. Jo hi ha coses que no les vull comprar. Per exemple, un plàtan verd i retractilat. No em dóna la gana de comprar un plàtan embolicat en plàstic i amb Porexpan a sota. No vull comprar fruita i verdura amb Porexpan a sota. No em dóna la gana. No vull. No ho faré. Em sembla ridícul. Em sembla ridícul també comprar fruita fora de temporada, per molt viver que hi hagi. Una esvergínia. L'altre dia veia unes esvergínies al supermercat falsament verd. Unes esvergínies, dius, a veure, de quin hivernacle han vingut? Quin gust tenen? No tenen cap gust.
0: S'ha de menjar fruita i verdura de temporada.
1: Naturalment.
0: Punto.
1: Perquè aquesta és la gràcia, la temporalitat. És a dir, quan hi ha carbassó, que és a l'estiu, i qui tingui hort ara mateix doncs sap que el carbassó gairebé el veus créixer. O sigui, has de ser un inútil perquè no et surtin els carbassons. Et surten i es fan grossos en 3 hores. Llavors, tu acabes però fins als mugrons de carbassó. No pots més. No, dius, per favor, que s'acabi el carbassó i la seva temporada i qui l'ha parit. Però, per tant, has d'acabar fart de carbassó i a l'hivern fora carbassó. I fins a temporada que ve, estimar-lo i odiar-lo, i això és tot. Per què ens agrada la tòfona? Perquè és de temporada.
0: I ara sé que ja ho podem reblar, perquè parlem de temporada, no? Són coses que arriben i marxen, com és el cas de la vida, com
1: sí.
0: És el que li passa a la Clàudia Pruna. Ara ja, ara marxem de la tertúlia i ja ens n'anem a la novel·la, perquè no sé si hem parlat massa de la novel·la.
1: No, però mira, és igual tot perquè, mira, quan ens convideu en els plomilles aquests que ens traieu del forat i ens porteu aquí, ens porteu a passejar una mica, doncs ja estem molt contents i molt agraïts. Venim aquí, vosaltres dieu el títol del nostre llibre, si algú té ganes de llegir-lo, doncs ho farà, ja hem explicat una mica de què tracta, algú dirà, ostres, amb aquest tema no el vull, doncs no me'l compro. O un altre dirà, doncs mira, justament sí que me'l compro. Ja està. Llavors, no, ja està.
0: No cal.
1: És potser igual d'efectiu, si tu vols, anar xerrant una mica, tot. Jo també, perquè si no, sempre dic el mateix. I sense voler, i així dius altres coses.
0: Però a mi m'agrada perquè és, jo penso que és de les poques vegades que jo pensava, la primera vegada que et vaig entrevistar, que va ser per Benvolguda, pensava, mare meva, no l'he entrevistat mai. Jo no sé com ho faré. I portava com a 7 o 8 anys 300.000 entrevistes, eh?
1: Mira,
0: i el primer que vaig dir va ser això. Escolta'm, deus estar cansada. Parla'm del que vulguis.
1: No, però mira, a mi, per exemple, com que la gent m'agrada molt, m'agrada la gent, m'estimula estar amb gent, parlar, m'estimula, m'agrada, perquè també m'agrada estar molt sola. Llavors, ostres, ho trobo interessant.
0: És que l'Empar sempre és una sorpresa. Per tant, és anar amb una aventura.
1: Moltes gràcies.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long and listen, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar dos punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, dues persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven un quilo de haixix. Les dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb tres registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar dues persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Ha començat la campanya de prevenció d'incendis. Precisament aquesta setmana s'ha presentat el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. Hi va assistir l'alcalde Marc Giribet. A continuació, més informació a càrrec del nostre company Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha reforçat la prevenció d'incendis forestals. L'alcalde Marc Giribet va participar ahir en la presentació del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, una actuació que desplegarà 89 professionals en més de 600.000 hectàrees agroforestals de la província en el marc d'una estratègia integral de gestió del territori i de protecció de les persones. Pel que fa a la nostra ciutat, Giribet ha explicat en declaracions a Ràdio Sant Andreu que el nostre municipi serà un dels primers en estar 100% protegit.
3: Precisament el que es va presentar en el dia d'ahir va ser tot el pla que la Diputació de Barcelona doncs, ha preparat per poder fer front a aquesta possible emergència en cas que hi hagi un incendi forestal. Són tasques preventives, és preventiva, per exemple, l'obertura de camins, és preventiva també en l'obertura de franges o manteniment de franges, i precisament en el que s'ha treballat en aquest pla d'incendis és que els incendis no s'apaguen en el moment que generen, sinó que s'apaguen des de l'hivern, és a dir, des de molts mesos abans, fent aquestes tasques de manteniment. I és això ahir el que va presentar la Diputació de Barcelona. I en el cas concret de Sant Andreu, a Sant Andreu s'ha arranjat tot un camí que s'ha preparat perquè els camions d'extinció, els camions de bombers, puguin accedir a qualsevol dels ramals possibles

0: Aquesta és una actuació que, a més, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha volgut ampliar, i les recomanacions de la Diputació de Barcelona és que cada 2 anys, de manera bianual, fer el manteniment de la franja, és a dir, eliminar el sotabosc, ja que el fet d'eliminar densificació d'arbres ja s'ha fet amb l'obertura. Tot el que és el manteniment de la franja, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ho farà de manera anual. Cada any farem un manteniment de tota la franja perimetral que envolta la part residencial o urbana de la ciutat. I aquest és un contracte que s'adjudicarà aquest mes i els treballs començaran aquest mes de juny, i per tant estem molt contents perquè per primer cop Sant Andreu de la Barca això tindrà el 100% del municipi protegit a través d'una franja de protecció, i a més tindrà un manteniment d'aquesta franja de protecció de manera anual.
1: Sant Andreu de la Barca té un important entorn natural, però clar, lo comparteix amb municipis com Corbera, Martorell. Llavors, quina relació té Sant Andreu de la Barca amb aquests municipis de cara a prevenir i fer front a un possible incendi?
0: Sant Andreu de la Barca té una de les entrades del massís de l'Ordal, massís de l'Ordal que arriba doncs fins a Begues, ben entrat al Garraf. Per tant, tenim aquí una gran massa boscosa que, com bé deies, el terme municipal de Sant Andreu de la Barca és molt petit, per tant la massa forestal que està dins aquest terme municipal és molt petit i la gran majoria és privat, i per tant, com bé deies, la comunicació, l'organització, la coordinació amb els municipis que sí que tenen gran part d'aquesta massa forestal, que és Corbera de Llobregat, Castellví de Rosanes, que són els que més ens toquen a Sant Andreu de la Barca, la coordinació es fa a través de la Diputació de Barcelona i d'aquesta unitat de prevenció d'incendis que tenim. Jo també voldria remarcar que a Catalunya tenim una gran sort. A Catalunya tenim plans de contraincendis a tots els municipis, tenim actuacions preventives en tots els municipis, i incendis d'última generació, com els que hem vist a Estats Units o hem vist a altres parts del món, a Catalunya estem més preparats per poder-hi fer front, ja que, per exemple, en aquests països no tenen tots aquests plans de prevenció i de protecció en cas d'incendis.
1: Com es coordina en aquest sentit l'Ajuntament amb la Diputació, amb les agrupacions de defensa forestal, bombers i amb la resta d'organismes implicats en la prevenció i resposta davant d'un incendi?
0: Ho fem a través del Departament de Medi Ambient, que forma part de l'ADF del Massís de l'Ordal. Evidentment, treballem conjuntament amb la Diputació de Barcelona per a aplicar a tots els programes de subvenció per poder desenvolupar els plans de protecció contra incendis, poder fer els projectes executius de l'obertura de franges de protecció perimetral, poder seguir uns criteris unificats en quant al manteniment d'aquestes franges, tutelats i ajudats per la Diputació de Barcelona i aquesta unitat contra incendis. Per tant, el que fem jo crec que és una tasca, diguéssim, molt mancomunada, molt de la mà de tothom, per poder precisament aplicar la millor resposta contra aquests incendis, perquè vull tornar a reforçar, tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona tenen una llarga trajectòria de treballs en prevenció contra incendis, tenen un gran coneixement acumulat, i per tant aquesta transferència de coneixement és importantíssima.
1: Estem parlant de plans, de coordinació entre ajuntaments i institucions, però clar, la ciutadania també juga un paper fonamental en aquesta estratègia de prevenció. Quines recomanacions faries als veïns de cara als mesos de més risc que venen ara? Ja han començat les onades de calor, però vindran mesos de risc.
0: Després de la pandèmia es va utilitzar els entorns urbans, no?, una manera de fer una vida molt més saludable, de sortir, de caminar, de conèixer-los, no? I aquestes inquietuds, no?, de conèixer l'entorn natural s'han anat mantinguent. I per tant tenim molta més gent transitant pels entorns naturals. El primer de tot és civisme. Vull dir, no deixar abocaments, no deixar qualsevol tipus de brossa en els entorns naturals, més que res perquè això pot ser un inici de conat d'incendi, i a més és un respecte cap a la naturalesa i cap a tot aquest ecosistema natural. I el següent és, a partir del juny ja no es poden fer ni treballs, ni fogueres, ni qualsevol tipus d'incendi en tot el que és la proximitat dels entorns naturals. I sobretot en l'època de Sant Joan tinguem molta precaució amb el que són aquesta pirotècnia que, diguéssim, és de llarga volada, els coets i demés, perquè poden acabar impactant contra alguna copa d'algun arbre, i això evidentment pot provocar, si no és que ha plogut molt, tenim la sort que ha plogut molt aquesta primavera i l'hivern passat, per tant l'ecosistema està més preparat, però tota precaució serà poca, doncs, perquè això no pugui esdevenir en un incendi o en una emergència que pugui arribar a afectar a, pers-

0: zones a patrimoni de les persones i, evidentment, el patrimoni natural.
1: Ahir, en la presentació d'aquest pla de la Diputació, va participar-hi i des d'un helicòpter ha pogut veure el territori des d'una altra perspectiva que la majoria no hem pogut veure. Què li ha cridat més l'atenció d'aquesta experiència i què li ha permès constatar sobre la feina que explica?
0: Doncs hem pogut veure de primera mà una obertura de franja. Per tant, aquests 25 metres que hi ha entre la línia de cases i l'interior del bosc, 25 metres on s'ha reduït la densificació d'arbres. Per tant, si un arbre incendiat cau, aquests 8 metres que té en el seu perímetre, que no té cap altre arbre, i per tant tampoc pot arribar a tocar a les cases. Per tant, es veu molt clarament com són les franges de protecció, com s'ha reduït la densificació d'arbres i com s'ha netejat el sotabosc. Això comparat justament en la línia on finalitza la franja i comença a l'entorn natural, és una clara evidència d'aquesta bona feina que s'està fent en l'obertura de franges.
1: Quan s'acabi l'estiu, quins objectius li agradaria poder dir que s'han assolit en matèria de prevenció i protecció contra els incendis forestals a Sant Andreu de la Barca?
0: Doncs que no s'ha cremat un metre quadrat, no hi ha hagut afectacions en el patrimoni de les persones, ni evidentment cap persona ferida, i sobretot que els mitjans de preventius d'extinció que hem posat a l'abast doncs han funcionat. I m'agradaria, evidentment, per l'any vinent, doncs començar aquestes tasques de manteniment molt abans de les que començarem aquest any, però diguéssim, amb un clar objectiu, no?, que estiguem preparats amb molt més temps, quan s'inicien aquestes ja onades de calor, que s'assequen molt més tota la vegetació, doncs poder ja estar preparats en aquest sentit.
1: Per acabar, si hagués de resumir en poques paraules, per què els veïns del nostre municipi poden estar més tranquils aquest estiu respecte al risc d'incendi, què els hi diria?
0: Doncs han d'estar més tranquils perquè tenen un ajuntament preocupat i ocupat d'aquesta prevenció contra els incendis, perquè hi ha una gamma, diguéssim, de recursos supramunicipals que treballen també en aquesta extinció, i perquè el territori de Catalunya és molt conscient i les administracions catalanes són molt conscients de que precisament hem de treballar perquè aquests incendis que veiem per la televisió de sisena generació mai puguin arribar al nostre país i als nostres entorns naturals, i perquè jo crec que és evident, es veu, doncs, que s'està treballant precisament en aquestes proteccions i que Sant Andreu serà dels primers municipis que estarà 100% protegit amb tots els metres quadrats perimetrals que té la zona urbana a la zona natural amb la franja de protecció. Per tant, en aquest sentit, doncs, també vull dir que hem de ser un equip, i hem de ser un equip en la prevenció, i hem de ser un equip a la manera de com ens relacionem amb l'entorn normal, el respecte i, evidentment, evitar qualsevol risc d'incendi que estigui a les mans de nosaltres com a ciutadans.
1: L'alcalde ha assegurat així que Sant Andreu de la Barca en unes setmanes estarà completament protegida dels incendis forestals i, a més, preparada per donar resposta al foc amb una franja que delimitarà i separarà l'entorn urbà amb el bosc, a més d'accessos oberts pels camions de bombers.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha tornat a situar-se entre els 20 ajuntaments capdavanters de Catalunya en administració oberta. El municipi ha estat distingit pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya dins de la categoria de poblacions entre 20.000 i 50.000 habitants, un reconeixement que posa en valor la tasca desenvolupada durant l'any 2025 en matèria de transformació digital, transparència i govern obert. La distinció situa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca entre les administracions locals més avançades del país en l'ús d'eines digitals, modernització dels serveis públics i la millora dels canals de relació amb la ciutadania. El guardó també reconeix el compromís municipal amb una administració més eficient, accessible i també transparent. El Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya ha felicitat el consistori per haver assolit el top 20 dels reconeixements d'Administració Oberta 2025, una classificació que avalua aspectes com la digitalització dels processos administratius, la transparència pública i la qualitat dels serveis oferts a la ciutadania. Com a part del reconeixement, l'Ajuntament ha rebut el segell web top 20 d'Administració Oberta 2025, reservat a municipis millors classificats de cada categoria. L'acte de lliurament dels guardons es va celebrar el passat 20 de maig a Granollers. Hem parlat amb Xavier Vila, regidor de Transparència i Govern Obert a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Bé, doncs molt contents d'aquest reconeixement. És una demostració més que quan es destinen recursos a apropar l'administració a la ciutadania, doncs les administracions ho reconeixen, i amb aquest segell doncs és un clar exemple de que la feina ben feta, doncs al final, té la seva recompensa.
3: Quines han estat les principals accions que han permès obtenir aquest reconeixement?
4: Bé, en aquest cas el que es basa és en apropar l'administració pública a la ciutadania, amb l'ampliació dels canals de comunicació cap a la ciutadania, tràmits digitals, és a dir, tot un conjunt d'accions que el que fan és apropar l'administració pública a la ciutadania.
3: De fet, la transparència és un dels aspectes més valorats per l'AOC. Quines mesures ha impulsat l'Ajuntament per ser més transparent?
4: Doncs bé, des de les assemblees de barris on comuniquem totes les nostres accions a la ciutadania, la ciutadania ens pot preguntar i contestem automàticament, les audiències públiques, els tràmits digitals, que al final fan molt més senzill aquesta relació amb l'administració, que és un dels pilars que més queixes tenim a nivell de les administracions públiques, de que qualsevol tràmit es fa molt, molt farragós, i doncs, quan simplifiques aquests processos, doncs, al final té el seu resultat.
3: Com es garanteix el fet de que la digitalització no deixi enrere persones grans o que ciutadans amb menys competències digitals?
4: Doncs és una molt bona pregunta. Els nostres esforços és, sí, en digitalitzar el que és l'administració pública, però sense oblidar que no tothom té aquests coneixements o aquestes habilitats. Per tant, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, un dels projectes de futur és ser una oficina registradora, és a dir, que la pròpia gent que tinguem treballant a la UAC pugui ajudar a fer aquests tràmits a les persones que no tinguin aquesta facilitat digital.
3: Quins són els objectius a partir d'ara? Mantenir-se en aquest top 20 o...?
4: No, la idea és seguir pujant i incrementar aquest top 20, poder ser el top 10 i del top 10 al top 5, i qui sap si algun dia ser el número 1. El nostre objectiu és seguir mantenint aquesta línia de treball, seguir apropant l'administració a la ciutadania i fer complir amb tot allò que ens van comprometre com a equip de govern.
3: Quin missatge enviaria en aquest cas als santandorencs i les santandorenques sobre la importància de la transparència i la transformació digital en la gestió pública?
4: Que és bàsic. La transparència és bàsica per a l'administració local cap a la ciutadania. És l'única forma que tenim de ser transparents i de comunicar què és el que fem i què és el que deixem de fer i per què ho fem i per què ho deixem de fer. I al final és restablir aquesta relació de confiança amb la ciutadania.
3: Declaracions del regidor de Transparència i també de Govern Obert, Xavier Vila, arran de la notícia de l'Administració Oberta de Catalunya, que situa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el top 20 en matèria de transformació digital, transparència i també Govern Obert. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
5: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits, i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible, perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
3: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
5: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs i era molt important doncs tenir aquesta pavimentació doncs correctament, perquè doncs tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs els veïns, molta gent doncs s'ha queixat, i realment doncs era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
3: quins carrers comprèn aquesta actuació?
5: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona, doncs, que està pitjor realment, doncs, del tema del paviment, i que, doncs, com, doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent, doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs, és una zona de connexió i que realment, doncs, era molt necessari.
3: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
5: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs, hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment, a la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet, doncs, treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
3: Durada d'aquestes obres?
5: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè, doncs, a vegades quan fem temes de paviment, doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que, doncs, pot ser que ens redireixi el tema.
3: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
3: Notícia important pel que fa a la cultura de Sant Andreu de la Barca aquesta setmana. La santandreuenca Irene Tena, ballarina i coreògrafa, ha aconseguit 3 premis Max gràcies a l'espectacle de No amb la seva companyia de la Venidera. Va aconseguir el premi Max a la millor coreografia, al millor espectacle de dansa i també a la millor intèrpret femenina de dansa. Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb la santandreuenca Irene Tena. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, el millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, la Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
6: Moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
3: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat, o encara ho estàs assimilant?
6: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions, doncs, encara més, però ja el premi, no sé... ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
3: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
6: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
3: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, vau estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
6: Sí, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. Sí, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
3: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i, sobretot, tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
6: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
3: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
6: Sí, per nosaltres el premi més especial, I que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
3: Però finalment el vau aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
6: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
3: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
6: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz, al Festival Cádiz en Dansa. I sí, al juny tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer-ho, i de viure'l i de disfrutar-lo.
3: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
6: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
3: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
6: Doncs no sé, aquest estiu potser. O sigui, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
3: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
6: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
3: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
6: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
3: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu, perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
6: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
3: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
6: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
3: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
7: Hola, bon dia, Jordi.
3: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
7: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de Casal d'Estius 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
3: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
7: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
3: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
7: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... No, doncs tot aquest temps.
3: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
7: Moltíssimes propostes. Si vols comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex i, com bé deies, també el casal fit jove. Doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? Tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu i, per tant, pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos i segurament encantaran totes les propostes.
3: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
7: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
3: També comptem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
7: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats que no tinguin cost.
3: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
7: Sí, molt variat. Tenim Casal d'Anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i Cesa Formación. Tenim també el Casal d'Estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el Casal d'Estiu de l'AFA Vall Palau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el Casal en Anglès de Can Salvi, organitzat també per Cesa Formación, i el Casal d'Estiu a l'Escola Sant Andreu, que també, doncs, bueno, per la Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
8: Endavant.
7: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis, tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca, i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
8: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzades per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
7: Sí, pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... Bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
8: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
7: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
8: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
7: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas, a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència del Pla de Valles com és Sabadell, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1.000 anys de fundació. I té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona. I en aquest sentit, doncs, molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només ha enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura, del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent al que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial, no només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que, no, que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important.

0: tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no? Pel fet de protegir-nos, no? De la radiació solar, no? I de la calor.
1: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
2: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
1: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
2: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
1: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
0: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no? Cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
2: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
1: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
2: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també era aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
1: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
0: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut. convidar a tothom que es conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
1: Juan Pérez.
2: Doncs sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
1: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert a l'obra 1, 2, 3, se canta otra vez una història d'Eurovisión els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes. Estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica...
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor... tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere. Ho tenia tot.
0: A través de la pàgina web de radiosantandreu.com i també les xarxes socials podeu veure vídeos i també fotografies i també el reportatge complet de l'obra del musical 1, 2, 3, canta otra vez de la companyia Teatre Andreu i que va omplir el passat cap de setmana al Teatre Núria Espert. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Més informació a través de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: James Gang, Walk Away.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent i Pere Sánchez, del control tècnic.

Al principi d'aquesta actuació del grup James Gang hem sentit un moment la presentadora històrica del programa on s'està actuant, Beat Club. La presentadora és Uschi Nerke i és una noia que les seves minifaldilles dissenyades i cosides per ella mateixa van causar en el seu moment una gran impressió. El programa Beat Club es va emetre entre 1965 i 1972 des de Bremen, pel primer canal de la cadena de televisió pública alemanya, i les actuacions dels grups eren en directe. I van actuar els millors grups del moment, com aquest, The Who.

de creació, de moral i d'entreteniment, també amb una gran difusió del swing, el jazz i les cançons patriòtiques. El règim nazi va prohibir i va perseguir aquests estils considerats degenerats.

Save Me són Atomic Rooster, un dels primers grups progressius caracteritzats, com hem comprovat, pel teclat abrasiu de Vincent Crane. És mítica l'actuació d'Atomic Rooster al Beat Club amb el cantant Chris Farlow menjant-se un sàndwich d'aquells de pa Bimbo entre estrofa i estrofa. No es van menjar res en escena, però també hi van actuar un dels primers grups formats únicament per dones, Fanny. Eren molt bones instrumentistes i van fer

Aquest grup són Funny. Després d'elles hi ha hagut altres grups de noies, però cap de música progressiva. Normalment els grups femenins han sigut de pop o de pop-rock. A finals dels anys 60, la contracultura i el moviment hippie nord-americà i britànic van impulsar el rock cap a tendències de rock psicodèlic i rock progressiu, que per primera vegada a la música popular incorporaven lletres i actituds socialment i políticament incisives. Beat Club va ser un programa de televisió musical alemany fonamental per la difusió d'aquests nous gèneres del rock i el pop internacionals, amb actuacions de molts grups britànics, americans i alemanys. Sentim ara l'actuació de l'americà Taj Mahal amb el tema Tomorrow Will Be Another Day.

Com totes les d'avui, aquesta és una actuació en directe en el programa de la televisió alemanya Beat Club, un programa que nosaltres també vam poder seguir perquè, afortunadament, no sabem per quines casualitats de la vida, Televisió Espanyola durant un temps el va estar emetent a horaris més aviat psicodèlics. El que acabem de sentir és Taj Mahal, un bluesman de Los Angeles que es va posar un nom molt discret

tot i que abans del nazisme Alemanya havia estat un centre important de la música popular, després de la guerra va tenir moltes dificultats per desenvolupar una cultura musical pròpia a causa de la repressió que s'havia produït sobre les formes de música que el règim nazi considerava degenerada, i bé, i a més a causa dels efectes traumàtics d'aquest conflicte tan cruel. Per tant, després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya va haver de reconstruir la seva cultura musical, va haver de partir una mica de zero. A la postguerra es van reintroduir estils estrangers com el jazz, i van aparèixer el rock and roll i el pop, influïts pels canvis socials i la Guerra Freda.

són els Pretty Things, un dels grans desconeguts del rock anglès. Grans desconeguts avui, perquè a principis dels 70 era un dels grups importants, grans, sortien a les revistes juntament amb els grans noms, amb els Who, amb els Stones. I bé, els Pretty Things també van ser precursors de moltes coses, van ser autors d'una de les primeres òperes rock. I també, per guanyar-se la vida, també van treballar amb el pseudònim de Electric Banana, fent música per a pel·lícules porno. Nosaltres precisament els vam conèixer per una pel·lícula en què ens va cridar molt l'atenció la banda sonora. Avui estem escoltant la música progressiva que va entrar a Alemanya a finals dels 60 sota la influència de la contracultura internacional i les revoltes estudiantils de l'any 1968. Va ser un renaixement per la música jove alemanya i d'aquest brou de cultiu va emergir el krautrock, el rock alemany, que va donar al país una identitat musical pròpia dins del rock europeu. Els joves teutons van escoltar per primer cop grups com Stone the Crows, el sentim amb el tema Love 74.

Són Stone the Crows, nom curiós, apedregueu els corps. És un grup amb una gran cantant al davant, com heu comprovat. És la Maggie Bell, que va ser coneguda com la Janis Joplin britànica. Stone the Crows va ser un grup amb mala sort. El seu guitarrista, Les Harvey, va morir electrocutat en una actuació. Va morir en escena. No pas a l'escena de Beat Club, però recordem que en aquest programa totes les actuacions eren en directe. Avui n'estem escoltant unes quantes, de, concretament de l'època més progressiva del programa. Per exemple, tenim l'actuació de Cat Stevens, el qual sentirem interpretant Lady Darbanville.

0: Lady Dalrymple és el cantant és i autor Stephen Demetre Gergiou, un anglès de Londres, fill de pare grecoxipriota ortodox i de mare sueca, diríem que catòlica, que va triomfar amb el nom artístic de Cat Stevens i després de convertir-se a l'islam amb el nom de Yusuf Islam. Cat Stevens, o Yusuf Islam, va ser el gran precursor de l'època dels cantautors. Va patir tuberculosi de jove, va estar a punt de morir, va entrar en un procés de reflexió i va escriure 40 cançons, totes molt maques, com la que acabem de sentir. I va triomfar. Les més famoses que ha fet i que potser coneixereu o recordareu són Father and Son, Wild World, Moonshadow, Peace Train i Morning Has Broken.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la primera emissió del Beat Club, el presentador va començar dient: a vosaltres, senyores i senyors, que no us agrada la música rock, us demaneu que us demanem que sigueu comprensius. Aquest és un espectacle en directe per joves. El presentador demanava comprensió al públic perquè estaven a punt d'emetre en pantalla coses molt rares per l'Alemanya de la postguerra mundial. Grups en directe com la Incredible String Band.

és la Incredible String Band, la increïble banda de cordes, el grup més hippie possible, un grup escocès de formacions canviants però sempre comandat per dos il·luminats anomenats Robin Williamson i Mike Heron. En aquest tema que els hem sentit, que es diu Everything's Fine Right Now, encara són un grup força pop o folk rock. Amb el temps es van anar complicant i tornant molt psicodèlics a base d'anar aprenent cada cop més bolets. The Incredible String Band és una banda boletaire. Un altre grup transcendental del folk rock britànic que va actuar a Beat Club són Fotheringay. El sentim amb una versió de Bob Dylan, Too Much of Nothing.

0: són Fotheringay, una escissió d'un grup encara més fonamental, Fairport Convention. Als dos grups hi ha la meravellosa cantant Sandy Denny.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Avui hem sentit la música progressiva que sonava en directe al programa de televisió alemany Beat Club. Aquest programa també es va reemetre a la primera cadena de televisió espanyola en horaris estranys i també va ser el primer cop que vam veure actuar tot de grups britànics i americans curiosos i complicats. Aquests grups van trastocar els alemanys, tots van tirar per aquesta banda i van fundar el rock alemany o krautrock, un dels grups més curiosos i complicats de tots, sens dubte. És aquest amb el qual acabem el programa, Van der Graaf Generator.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix.

0: van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven un quilo de haxís. Les dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb tres registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haxís, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, tres telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar dues persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haxís confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haxís i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
2: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 usuaris a l'any i realment doncs és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs i era molt important doncs tenir aquesta pavimentació doncs correctament perquè doncs tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet doncs els veïns, molta gent doncs s'ha queixat i realment doncs era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
2: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment i que doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació i la gent de la zona del centre, doncs era una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
2: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar. Però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi ha una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment

0: en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... és una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
1: Durada d'aquestes obres?
0: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que ens redireixi el tema.
2: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
1: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats que, si vols, doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
1: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
1: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
1: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove. Doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
1: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
1: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
1: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
1: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim bambú dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids Anàs, My English, Sant Andreu de la Barca, i a l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzats per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
1: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és... s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
1: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport... i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
1: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb tres guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, la Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests tres premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests tres guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests tres premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no?, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. i no ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de no conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venedera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats, i de sobte el següent ja era l'espectacle, el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop, i no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venedera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
0: Però finalment el vau aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
0: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz, al festival Cádiz en Dansa. I sí, al gent tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No i de viure'l i de disfrutar-lo.
0: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? sí, estem molt contents per això, la veritat.
0: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
0: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
0: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
0: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a santandreuencs i les santandreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
0: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis, o 144, i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història. La temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no has entès, després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària...
0: Potser és un nom...
1: És un nom...
0: Que provoca un cert respecte,
1: és,
0: no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents, com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius, i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que vau realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió vau obrir convocatòria a tothom que estigués interessat. Es va fer a la sala gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat i d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
3: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
3: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem, doncs, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també doncs, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. Saps? I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens surt un programa divers.
0: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
1: I sí, a vegades, i ha passat una vegada respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia que veure amb la Xina i la història de la Xina. I, bueno, això quan realment ens reunim tots. I, bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres. Si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere. Que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques. Per això, eh? Per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
0: Per tant, hi ha consens, al final, eh?
1: Sí, que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
0: Tots teniu el mateix objectiu.
3: Sí. I tenim en compte una mica, també, la proposta dels propis socis. Mm-hmm. Ens van demanar, escolteu, el tema de la música, què? El tema de les arts? I llavors, aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
2: Aquest any tenim 2 conferenciants, un que parla de Mozart i l'altre de Beethoven.
0: Per tant, aquí ja les demandes finalment s'introdueixen, que també això està també sí. Està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
1: Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència. Vull dir
0: tenint
1: que,
0: en compte el nivell de les conferències...
1: Tenint en compte les, és bueno, menys no pot ser, i que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix sent 60 euros.
0: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la Sala Gran per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària, però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
1: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
0: Serien 450 persones.
1: No, només amb els de platea ja faríem, ja faríem.
0: Us agrada la cuina? Perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
1: A la Sala Gran.
0: A la Sala Gran.
1: Mm-hmm. Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
0: Qui més tindrem a partir d'octubre?
2: Ui.
0: Tenim... Ho feu a més cada 15 dies.
1: Cada 15 dies.
3: Exacte.
1: Perquè descansin.
2: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
3: És el dimarts de 5 a 5 i mitja, dos quarts de 6,
1: sí.
3: Fins a les 7, a vegades les 8...
0: Depèn del conferenciant.
3: Segons, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
1: Sí.
0: A part de parellada, qui més tindrem?
2: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
3: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després també l'1 de desembre tenim el Joan Carbonell, que devem als romans, i ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim a Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
2: D'astronomia, no?
3: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
0: Bona pregunta, no sé si la resposta...
1: Si la respon,
0: saber,
1: si
0: no. El 12 de gener tindrem a...
2: A la Paqui Molero.
0: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
0: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència... i psicòloga i doctora també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. el 2 de març el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
3: El 6 d'abril tenim a la senyora Anna Busquets i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
0: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
3: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
0: Has portat tu?
3: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
0: Bueno, l'Aular de Sanció Universitària i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
2: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron. I com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
0: Exacte. Sí. 16 de maig, Carla Soler.
2: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
0: I després tenim una, el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
2: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato i, de fet, ha fet un curtmetratge que protagonitza ella i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
0: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant, ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
1: Sí, en queden dues.
0: Quines són?
1: Una ens la farà la senyora Adelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura, i l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular i, en concret, farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
0: Programació més variada impossible, eh?
2: Impossible.
1: Per cert, sembla que farem, és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
0: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant que no hagi anat a l'aula de sanció universitària es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
3: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
1: Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
0: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espera.
3: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
0: Teniu compte Instagram,
2: tenim
0: també?
2: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
3: el correu normal.
2: Una compte de correu.
3: I la llista de difusió.
2: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-28-9052.
0: 631-28-9052.
2: Efectivament.
0: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
1: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau en visita guiada, va? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bon, els punts de contacte que acabem de dir i que s'hi apunti. No sé en aquest moment...
3: Tenim 32 persones, va, que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros perquè és una visita guiada
1: i amb autocar,
3: a l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront a l'Ajuntament.
2: I també poden venir no socis, evidentment. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és a poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals.
1: Aquí.
0: Un altre objectiu, per aconseguir. Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava, doncs, a caminar. L'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí, doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Cossell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha renovat els convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Una iniciativa que forma part de l'estratègia municipal de foment de l'activitat econòmica i també del suport de creació d'ocupació. Els acords permeten que emprenedors i empreses que hagin elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors obtinguin un informe favorable de viabilitat i puguin accedir a les línies de finançament en condicions avantatjoses. Volem parlar avui d'aquest conveni amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
0: I també ens acompanya la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara parlarem més concretament en què consisteix aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell, però la primera pregunta, perquè és important, regidor, que l'Ajuntament faciliti l'accés al finançament a les persones emprenedores i a petites empreses amb aquest tipus de convenis.
1: Doncs sí, Jordi, bueno, explicar una mica per qui no ho sàpiga, no? Que l'Ajuntament, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, té signat un conveni de col·laboració amb les entitats bancàries de CaixaBank i de Banc de Sabadell perquè emprenedors i empreses puguin accedir a condicions doncs, avantatjoses, no? de finançament. En aquest cas, la regidoria d'Activitat Econòmica i Turisme, dins de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat, és l'encarregada d'implementar les polítiques de foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica al nostre municipi. Entre aquests objectius hi ha facilitar justament la creació de projectes empresarials mitjançant l'assessorament, la formació i l'acompanyament a les persones doncs, emprenedores, no?, del nostre municipi, tant en l'inici de l'activitat empresarial com en el procés de consolidació de les empreses, no?, impulsant i afavorint el desenvolupament de l'activitat econòmica doncs, a casa nostra, no? A principis de cada any s'actualitzen les condicions bancàries i s'estableix la documentació que han de portar les empreses i emprenedors, i amb aquest objectiu podem adreçar, no?, directament a la persona de contacte, a les oficines de Sant Andreu de la Barca, i perquè pugui rebre un servei d'assessorament més personalitzat i més àgil.
0: És important aquesta col·laboració público-privada?
1: Sí, exacte. És fer una mica d'enllaç, de nexe, no?, entre aquesta col·laboració, aquesta necessitat, no?, per part de finançament dels emprenedors, no?, i la part directament de les entitats que presten, no?, aquests serveis de finançament per fer aquest match i ajudar, no?, els emprenedors, no?
0: Fins ara, aquests convenis, quin impacte ha tingut a l'hora de creació de nous negocis a Sant Andreu de la Barca? Ha ajudat?
1: Sí.
2: Bueno, la veritat és que, clar, diferents empreses es van presentant en els nostres serveis i en el moment que necessiten finançament bancari, doncs és una oportunitat que tenen per poder doncs, accedir a condicions especials, com deien. Llavors, l'impacte que hem tingut, doncs, si, per exemple, parlem de l'any 2025, es van crear unes 21 empreses, de les quals bueno, són persones que van passar pel servei i van decidir muntar el seu negoci i no ho van necessitar finançament bancari. Llavors, doncs, bueno, són 9 projectes que van estar doncs, amb el suport del servei d'emprenedoria, però a més van aconseguir finançament. Aquest any, doncs, tot just doncs, tenim altres situacions i el que ens trobem és que de les empreses que tenim aquest any 2026, que han estat unes 10 empreses que de moment s'han creat, doncs 2 han necessitat finançament i per tant doncs, han aconseguit aquest finançament.
0: Per tant, els requisits per aquest conveni o per aprofitar aquest conveni, primer de tot han de ser emprenedors que hagin passat pel Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors sí. de l'Ajuntament de Sant Andreu de la sí. Barca, i després el fet de tenir al dia, tenir actualitzat i ben detallat el pla d'empresa.
2: Sí, tant és per a aquelles persones que tenen una idea en el qual el desenvolupament del pla d'empresa doncs, serà un projecte de futur i aquest ha de quedar molt ben plasmat i argumentat per tal de poder donar a conèixer quina necessitat i quina projecció d'inici tindran. Però si l'empresa ja està creada i necessita posar en marxa nous projectes, aquests també poden tenir finançament amb aquests convenis i per tant el que ha de fer és posar per escrit amb molt detall doncs, quina és aquesta perspectiva de creixement, de nous projectes, de noves línies de negoci fins i tot, i llavors nosaltres doncs, donem suport per tal que sigui visible aquesta necessitat.
0: A més d'aquests requisits n'hi ha d'altres, no?, per aconseguir finalment
2: aquests... Sí, estem parlant de que aquí doncs, implicaria el fet de que si és una empresa ja creada, aquesta tingui menys de 10 treballadors, hi ha una facturació anual inferior a 2 milions d'euros, i després, doncs, si es vol constituir com a autònom o societat, qualsevol altra forma jurídica o cooperatives, que fins i tot hem tingut alguna, doncs poden accedir-hi. Les condicions a les quals es poden accedir en concret amb el banc CaixaBank serien préstecs a un termini de màxim 6 anys a un tipus d'interès fix del 6,90%. Sense comissions i ni garanties reals per tal de poder aconseguir aquesta finançació.
0: El que sí que és important és comentar que el Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors porta molts anys en funcionament,
2: sí,
0: i que ha pogut ajudar durant tots aquests anys,
2: sí,
0: a molta gent, a moltes persones, a iniciar el seu negoci.
2: Sí, sí, sí. La veritat és que bueno, amb els anys està evolucionant, i si és veritat que potser ara la necessitat de finançament bancari doncs, s'ha reduït una miqueta, en temes de que potser amb la capitalització de l'atur doncs, ja solventa la necessitat de finançament, o fins i tot el fet de préstecs entre familiars o indemnitzacions per acomiadaments. Però sí, és veritat que sempre quan hi ha una necessitat, aquí el que s'ha de treballar és molt la idea o el projecte a través del pla d'empresa.
1: Sí, a mi, agafant una mica les paraules, no, de la Noelia, sí que m'agradaria posar en valor la feina que la mateixa Noelia fa, no, en el servei d'emprenedoria. En aquest cas han passat moltes persones per aquest servei, i sí que crec que és molt valuós a l'hora d'orientar i d'aterrar les idees que moltes persones porten quan creuen que de la nit al dia poden ser doncs, emprenedors o emprenedores, no? Llavors, en aquest sentit, la Noelia, des del Servei d'Emprenedoria, doncs, s'orienta, intenta objectivar, no? Les expectatives que tenen les persones doncs, amb dades, no? Amb un pla de viabilitat, el pla d'empresa, no? Mirant doncs, aquelles despeses que són fixes, que són estructurals, quina projecció té d'ingressos, etcètera, etcètera, perquè a vegades podem pensar que si capitalitzem l'atur, no?, doncs ja tenim aquells diners, no?, sense necessitat de finançament, el que estaves comentant.
2: Sí.
1: Doncs ja tenim prou per engegar aquella idea que sempre hem tingut el cuquet dintre nostre, no? Un dia, si no sé què, doncs seré empresari o empresària i tal, però després, a l'hora de realitat, ho he dit alguna vegada amb aquesta casa de la Ràdio Pública, Jordi, per mi és més important que els negocis que comencin consolidin, que no que obrin persianes i als pocs mesos doncs haguem de tancar-les, no? Amb tota la negativitat que suposa això, tant a nivell econòmic com a nivell de projecte personal i també d'equilibri, no? A nivell de, pues, purament personal, no? Tot el que suposa, no? Llavors és molt important que els negocis pues sí, efectivament, que tinguem emprenedors i emprenedores que vulguin emprendre, és molt important, però sobretot fer-ho amb cara i ulls.
0: Per això suposo que aquí és important, en aquest conveni amb CaixaBank o Banc de Sabadell, de que hagin passat per al Servei d'Emprenedoria, perquè hi ha un aval, no? Hi ha un seguiment que vosaltres,
2: clar,
0: heu fet, no només amb el pla d'empresa, sinó que heu vist pros i contres del negoci. Per tant, quan aquest emprenedor va al banc a demanar doncs, un microcrèdit, doncs ja hi ha un pla d'empresa, ja, bueno, ja posem llum a la foscor, no?
2: Sí,
0: de certa manera.
2: De fet, o sigui, clar, és veritat que els números no només és una inversió, sinó una previsió. Quan és una idea de negoci, una previsió de futur, s'analitza a 3 anys... i una de les coses que sí que es calcula és el punt d'equilibri, que és aquella quantitat de diners que hauríem d'ingressar al mes per poder cobrir totes les despeses fixes del negoci. Aquesta valoració i objectiu que marquem als nostres emprenedors és el que ha d'acompanyar en l'evolució del negoci, i que una vegada han passat pel servei el negoci no finalitza. Hi ha una continuïtat. Nosaltres oferim també un acompanyament a la consolidació i al creixement de les empreses del territori per tal de que puguin doncs, continuar oferint els seus serveis amb la mateixa il·lusió del primer dia, i que a través doncs, de diferents altres programes que hi ha en el territori es puguin beneficiar. I llavors, doncs, aquest seguiment de la supervivència del negoci, doncs la tenim.

0: anys? O hi ha un perfil ara concret d'emprenedor, de persona emprenedora?
1: Ha variat relativament, és a dir, encara tenim aquells projectes d'idees de perruqueria, un forn de pa, però sí és cert que, bueno, ara tenim doncs empreses que ofereixen formació online, que això doncs, bueno, s'estan adaptant una miqueta també a les necessitats, comerç de bijuteria artesanal, escriptors. Tenim fins i tot doncs, una agència de col·locació entre famílies, cuidadores i treballadores de la llar, o tenim la xurreria, sabateria respectuosa, vale? Que ja seria amb una especialitat, centre d'auditius, botiga de venda de jocs de cartes i que realitzen fins i tot campionats, pizzeries, però també fins i tot doncs, bugaderies autoservei, hamburgueseries, empreses de reforma, una miqueta, doncs, bueno, hi ha una miqueta de tot, fruiteria, taller mecànic, bueno, i fins i tot tenim una empresa que es va crear com a taller d'elaboració de sabons i cremes a domicili.
0: Per tant, aquí es busca segurament l'especialitat, no? Buscar aquell nínxol de mercat diferent, no?
1: És una de les coses que es treballa, clar, a veure, en què et diferències? Per què hem de comprar-te tu? Per com et donaràs a conèixer? No tot és xarxes socials, però sí que s'ha d'encabir quin és el perfil de client i que la idea doncs, és per poder guanyar diners, con lo qual, què els agrada al nostre entorn, no a nosaltres només.
0: Doncs avui parlant de que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca doncs, ha renovat aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu, com dèiem, de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Com ens ha comentat ara Noelia Redondo, la varietat d'empreses que s'han creat o d'emprenedors que han visitat el Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors és molt, molt variat i sí. Això és important, no, regidor?
2: Sí, és molt important perquè al final també dona resposta a una necessitat que és social, no? Que això és una de les coses doncs, que podran garantir segurament la viabilitat del projecte empresarial, no? S'ha d'estar atenta o atent, no? A veure quin és aquest nínxol de mercat, com comentàveu abans, no? Quines noves necessitats apareixen en el mercat o potser d'antigues que no estan prou ben cobertes, perquè també és una de les raons per les quals hi ha projectes que funcionen, no? Potser és donar un servei que sempre s'ha necessitat, però amb un nou enfocament. També m'agrada molt com espontàniament s'estan generant vendes creuades entre diferents projectes empresarials. Hi ha certs comerços, no?, que comencen a pensar, ostres, si jo venc aquí una cosa i ofereixo un descompte d'un altre tipus de comerç, no?, per exemple, que pot ser complementari al meu, doncs aquí anem fent força, no? O sigui, aquestes menes d'estratègies que s'estan generant també a la ciutat ens semblen molt interessants. I al cap de la fi, el tema del conveni, no?, que és la raó per la qual estem aquí, doncs que la població, que la gent que vulgui emprendre sàpiga que existeixen aquests instruments, no?, de finançament, sí, tant per a persones jurídiques com per a persones físiques, i que ho tenen a l'abast i que aquí el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doncs, se'ls podrà orientar i donar el servei oportú.
0: Segurament que molts emprenedors, quan parlen del seu projecte, després diuen, ostres, no tinc el finançament, no tinc els diners, què faig? Aquí entreu vosaltres i entren també aquest tipus de convenis, no?, que poden ajudar.
1: Clar, perquè moltes vegades sí, que ens trobem és que tenen un projecte molt interessant, l'expliquen, però quan els diem, d'acord, ara els pressupostos, fem-ho realitat, mirem números, no només és, bueno, si jo he valorat o li he preguntat a la IA, que últimament la IA treballa molt, perquè la IA ja diu si és viable o no és viable el negoci i no sempre és correcte. No hem d'oblidar que la IA ens diu moltes vegades el que volem. Llavors, clar, analitzem i fem, en aquest cas, que ens aportin pressupostos per poder realment intentar garantir el mínim risc de que ens oblida alguna despesa que no hem comptat i que és important per poder engegar aquest negoci.
0: I que a Sant Andreu de la Barca tenim aquest servei municipal d'assessorament a emprenedors i que podeu consultar tot el que necessiteu amb la tècnica, amb Noelia Redondo. No cal preguntar. Si voleu preguntar, podeu preguntar a l'ella, però si voleu informació segura i veraç, amb Noelia Redondo, la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que avui ens ha acompanyat, com també ens ha acompanyat el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, i també li podeu preguntar.

0: dubte, eh? Amb qualsevol cosa relacionada amb el món de l'emprenedoria, i ens seguirem parlant sobre aquesta qüestió. Gràcies.
1: Gràcies, Jordi.
2: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
3: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisió, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superen les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno...
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us diu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Bé, Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari, cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picar de mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido es va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític, doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
0: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Modest. ¿Quién quiere cantar la canción de Eurovisión?
5: ¡No!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi. I continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira. I després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí, sí, sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que, no, que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil el dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat. Cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora, que aquest any hem implementat sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també era aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Santander de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Sant Andreu brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets d'aquest col·lectiu. Avui ens acompanya Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, moltes activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. L'acte central serà el dia 4 de juliol, però abans tenim moltes activitats prèvies, diverses. Principal objectiu de la celebració del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com cada any i sempre, el motiu principal de celebrar aquest tipus d'activitats és, doncs, visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+. En concret, aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, mostrar que som una ciutat compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat, doncs, orgullosa de la seva gent.
0: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
1: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica convoquem aquestes taules participatives per, doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o, com en aquest cas, el 28J. I en aquests espais, doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
0: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
1: Doncs penso que en mostrar, com deia, Sant Andreu com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no? Al final, per mi, aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat, doncs, al comerç local, que són punts també de vida, de teixit veïnal, no?, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
0: De fet, el comerç, com apunta, important en la celebració d'enguany, sempre, però sobretot enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTB friendly. En què consisteix aquesta campanya?
1: Doncs consisteix en que els comerços que se sumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió, si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
0: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas als instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
1: Doncs sí, al llarg del mes de juny doncs la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació que el que volem és que les joves, doncs, s'apropin, comparteixin amb nosaltres uns neguits davant aquestes qüestions i continuar, doncs, sensibilitzant les nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
0: Un dels primers actes és el 4 de juny, dijous, a l'Espai Ciutadà contra la violència masclista i també LGTBI-fòbica, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta ocasió els convidats són els castellers de la DROC.
1: Doncs sí, com cada primer dijous de mes, doncs celebrem aquest Espai Ciutadà davant la porta de l'Ajuntament a les 6 de la tarda per recordar tristament les víctimes per violència masclista del mes anterior, i és un espai on a més, doncs, aprofitem per intentar reivindicar i visibilitzar totes les formes que pot prendre la violència masclista i que en concret en aquest mes, doncs, també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen del mateix punt, que és el patriarcat, i aquí han tingut els castells de la droga bé, doncs, ser els protagonistes d'aquest espai.
0: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits. Serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final del passaport aeronauta, hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys.
1: Doncs sí, perquè al final com intento inculcar és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de la coeducació, l'educació en valors, no? I en aquest sentit, doncs, les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà, i doncs participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Aeronauta, doncs sent-hi presents, doncs, per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
0: I important començar des de ben petits, no?
1: Sempre, sempre, sí, sí. Perquè, com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat, i, bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
0: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum, i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic, i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran tres curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges, doncs, que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs, perquè segur que els hi remouen moltes coses, aquestes tres peces.
0: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està ubicada la ràdio, perquè el divendres 19 de juny tindrem una carpa informativa al matí, i després tindrem el dijous 25 de juny una activitat que s'inclou aquest any, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses. Per tant, a més que la biblioteca també acollirà altres activitats.
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, és que també és quelcom del que ens hem de sentir molt, molt orgulloses, que aquestes polítiques impregnin diferents equipaments municipals, no?, i que diferents serveis també s'assumin a aquest programa d'activitats. En concret, la Biblioteca Aigüestoses, doncs, acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes, i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca amb, doncs, tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la Biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
0: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual, també.
1: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat, i en aquest cas, doncs, no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la Damaris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
0: Doncs, i tercer, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany, i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
1: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida, i i nosaltres supercontentes de que tant l'Espai Jove amb les polítiques de joventut com el Casal de la Gent Gran s'assumin a activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs, també una tarda de cinema en la projecció de Love is Strange al Casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Bar de Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drag. I bé, al final doncs, el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser doncs, d'interès per a la nostra comunitat.
0: Tindrem teatre a càrrec del Centro Cultural Andaluz. Serà el dissabte 27 de juny amb l'obra Con M de Mujer.
1: Doncs sí, el Centro Cultural Andaluz aquest any se suma al calendari d'activitats i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs, de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu. I al final és una manera també doncs, de visibilitzar doncs, aquest arrelament dels espais, no? de reunió, els espais de creació, els espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
0: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigües Toses amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, però que és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
1: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, són famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte, un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats i també doncs, encantades.
0: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+, a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest cas, de sensibilització LGTBI diversitat efectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
1: Doncs sí, superimportant. Perquè
0: és on passem la majoria del temps diari, no?
1: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establir més LGTBI friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de més de 50 treballadors estan obligats per normativa a tenir un pla LGTBI pels seus treballadors i treballadores, i per tant el que volem és potenciar el compliment d'aquests plans doncs, amb aquestes formacions que duem a terme en aquest cas.
0: Serà Escoles Velles, dimarts 30 de juny, 11:15, 10:30 del matí. I acabem doncs, amb el dimecres 1 de juliol, projecció del documental Dolores Guapa, serà a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a càrrec del Centro Cultural Andaluz, i després ja anem, podem dir que a l'acte central, que serà el dissabte 4 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
1: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny també a la nostra biblioteca Aigües Toses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
0: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central a l'esplanada del Mercat Setmanal, en aquesta ocasió la gran festa.
1: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'orgull, organitzat juntament amb l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, i que com sempre és un dia ple de festivitat però també de reivindicació, doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droga un altre cop, o l'agrupació cultural Aigües Toses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de dracs que ja desvetllaran en tot cas l'agrupació de joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat doncs hi haurà un servei de punt lila, doncs perquè també les visitants o de la festa doncs es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'agrupació de joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de famílies i joves trans de la ciutat.
0: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
1: Exacte.
0: Doncs Javi Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant d'aquest programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Comencem nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar 2 punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, 2 persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven 1 quilo de haixix. Les 2 persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb 3 registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar 2 persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Ha començat la campanya de prevenció d'incendis. Precisament aquesta setmana s'ha presentat el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. Hi va assistir l'alcalde Marc Giribet. A continuació, més informació a càrrec del nostre company Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha reforçat la prevenció d'incendis forestals. L'alcalde Marc Giribet va participar ahir en la presentació del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, una actuació que desplegarà 89 professionals en més de 600.000 hectàrees agroforestals de la província en el marc d'una estratègia integral de gestió del territori i de protecció de les persones. Pel que fa a la nostra ciutat, Giribet ha explicat en declaracions a Ràdio Sant Andreu que el nostre municipi serà un dels primers en estar 100% protegit.
3: Precisament el que es va presentar en el dia d'ahir va ser tot el pla que la Diputació de Barcelona doncs, ha preparat per poder fer front a aquesta possible emergència en cas que hi hagi un incendi forestal. Són tasques preventives, és preventiva, per exemple, l'obertura de camins, és preventiva també en l'obertura de franges o manteniment de franges, i precisament en el que s'ha treballat en aquest pla d'incendis és que els incendis no s'apaguen en el moment que generen, sinó que s'apaguen des de l'hivern, és a dir, des de molts mesos abans, fent aquestes tasques de manteniment. I és això ahir el que va presentar la Diputació de Barcelona. I en el cas concret de Sant Andreu, a Sant Andreu s'ha arranjat tot un camí que s'ha preparat perquè els camions d'extinció, els camions de bombers, puguin accedir a qualsevol dels ramals possibles a la muntanya que queda per sobre de Can Salvi en el lateral del barri de la Colònia. Però és que, a més, en els pròxims mesos, i també gràcies a una subvenció que vam aconseguir de la Diputació de Barcelona, hem pogut acabar de fer les franges de protecció perimetral en el conjunt de la ciutat. Per tant, Sant Andreu de la Barca estarà en poques setmanes 100% protegit en tota una franja perimetral que envoltarà la ciutat i, per tant, protegirà la ciutat dels incendis que puguin venir de l'entorn urbà i protegirà l'entorn urbà dels incendis que puguin venir de la part urbana. Aquesta és una actuació que, a més, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha volgut ampliar, i les recomanacions de la Diputació de Barcelona és que cada 2 anys, de manera bianual, fer el manteniment de la franja, és a dir, eliminar el sotabosc, ja que el fet d'eliminar densificació d'arbres ja s'ha fet amb l'obertura. Tot el que és el manteniment de la franja, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ho farà de manera anual. Cada any farem un manteniment de tota la franja perimetral que envolta la part residencial o urbana de la ciutat. I aquest és un contracte que s'adjudicarà aquest mes i els treballs començaran aquest mes de juny, i per tant estem molt contents perquè per primer cop Sant Andreu de la Barca això tindrà el 100% del municipi protegit a través d'una franja de protecció, i a més tindrà un manteniment d'aquesta franja de protecció de manera anual.
4: Sant Andreu de la Barca té un important entorn natural, però clar, el comparteix amb municipis com Corbera, Martorell. Llavors, quina relació té Sant Andreu de la Barca amb aquests municipis de cara a prevenir i fer front a un possible incendi?
3: Sant Andreu de la Barca té una de les entrades del massís de l'Ordal, massís de l'Ordal que arriba doncs, fins a Begues, ben entrat al Garraf. Per tant, tenim aquí una gran massa boscosa que, com bé deies, el terme municipal de Sant Andreu de la Barca és molt petit, per tant, la massa forestal que està dins aquest terme municipal és molt petit i la gran majoria és privat, i per tant, com bé deies, la comunicació, l'organització, la coordinació amb els municipis que sí que tenen gran part d'aquesta massa forestal, que és Corbera de Llobregat, Castellví de Rosanes, que són els que més ens toquen a Sant Andreu de la Barca, la coordinació es fa a través de la Diputació de Barcelona i d'aquesta unitat de prevenció d'incendis que tenim. Jo també voldria remarcar que a Catalunya tenim una gran sort. A Catalunya tenim plans de contraincendis a tots els municipis, tenim actuacions preventives en tots els municipis, i incendis d'última generació, com els que hem vist a Estats Units o hem vist a altres parts del món, a Catalunya estem més preparats per poder-hi fer front, ja que, per exemple, en aquests països no tenen tots aquests plans de prevenció i de protecció en cas d'incendis.
4: Com es coordina en aquest sentit l'Ajuntament amb la Diputació, amb les agrupacions de defensa forestal, bombers i amb la resta d'organismes implicats en la prevenció?

0: tothom per poder precisament aplicar la millor resposta contra aquests incendis, perquè vull tornar a reforçar: tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona tenen una llarga trajectòria de treballs en prevenció contra incendis, tenen un gran coneixement acumulat i, per tant, aquesta transferència de coneixement és importantíssima.
1: Estem parlant de plans, de coordinació entre ajuntaments, institucions, però, clar, la ciutadania també juga un paper fonamental en aquesta estratègia de prevenció. Quines recomanacions faries als veïns de cara als mesos de més risc que venen ara? Ja han començat les onades de calor, però vindran mesos de risc.
0: Després de la pandèmia es va utilitzar els entorns urbans, no?, una manera de fer una vida molt més saludable, de sortir, de caminar, de conèixer-los, no? I aquestes inquietuds, no?, de conèixer l'entorn natural s'han anat mantinguent. I, per tant, tenim molta més gent transitant pels entorns naturals. El primer de tot és civisme. Vull dir, no deixar abocaments, no deixar qualsevol tipus de brossa en els entorns naturals, més que res, perquè això pot ser un inici de conat d'incendi i, a més, és un respecte cap a la naturalesa i cap a tot aquest ecosistema natural. I el següent és, a partir del juny, ja no es poden fer ni treballs, ni fogueres, ni qualsevol tipus d'incendi en tot el que és la proximitat dels entorns naturals. I sobretot, en l'època de Sant Joan, tinguem molta precaució amb el que són aquesta pirotècnia que, diguéssim, és de llarga volada, els coets i demés, perquè poden acabar impactant contra alguna copa d'algun arbre, i això, evidentment, pot provocar, si no és que ha plogut molt, tenim la sort que ha plogut molt aquesta primavera i a l'hivern passat, per tant, l'ecosistema està més preparat, però tota precaució serà poca, doncs, perquè això no pugui esdevenir en un incendi o en una emergència que pugui arribar a afectar a persones, a patrimoni de les persones i, evidentment, al patrimoni natural.
1: Ahir, en la presentació d'aquest pla de la Diputació, va participar-hi i des d'un helicòpter ha pogut veure el territori des d'una altra perspectiva que la majoria no hem pogut veure. Què li ha cridat més l'atenció d'aquesta experiència i què li ha permès constatar sobre la feina que explica?
0: Doncs hem pogut veure de primera mà una obertura de franja, per tant, aquests 25 metres que hi ha entre la línia de cases i l'interior del bosc, 25 metres on s'ha reduït la densificació d'arbres. Per tant, si un arbre incendiat cau, aquests 8 metres que té en el seu perímetre, que no té cap altre arbre, i per tant tampoc pot arribar a tocar a les cases. Per tant, es veu molt clarament com són les franges de protecció, com s'ha reduït la densificació d'arbres i com s'ha netejat el sotabosc. Això comparat justament en la línia on finalitza la franja i comença a l'entorn natural, és una clara evidència d'aquesta bona feina que s'està fent en la obertura de franges.
1: Quan s'acabi l'estiu, quins objectius li agradaria poder dir que s'han assolit en matèria de prevenció i protecció contra els incendis forestals a Sant Andreu de la Barca?
0: Doncs que no s'ha cremat un metre quadrat, no hi ha hagut afectacions en el patrimoni de les persones, ni evidentment cap persona ferida, i sobretot que els mitjans de preventius d'extinció que hem posat a l'abast doncs han funcionat. I m'agradaria, evidentment, per l'any vinent, doncs començar aquestes tasques de manteniment molt abans de les que començarem aquest any, però, diguéssim, amb un clar objectiu, no?, que estiguem preparats amb molt més temps quan s'inicien aquestes ja onades de calor, que s'assequen molt més tota la vegetació, doncs poder ja estar preparats en aquest sentit.
1: Per acabar, si hagués de resumir en poques paraules per què els veïns del nostre municipi poden estar més tranquils aquest estiu respecte al risc d'incendi, què els hi diria?
0: Doncs han d'estar més tranquils perquè tenen un ajuntament preocupat i ocupat d'aquesta prevenció contra els incendis, perquè hi ha una gamma, diguéssim, de recursos supramunicipals que treballen també en aquesta extinció, i perquè el territori de Catalunya és molt conscient i les administracions catalanes són molt conscients de que precisament hem de treballar perquè aquests incendis que veiem per la televisió de sisena generació mai puguin arribar al nostre país i als nostres entorns naturals, i perquè jo crec que és evident, es veu, doncs, que s'està treballant precisament en aquestes proteccions i que Sant Andreu serà dels primers municipis que estarà 100% protegit amb tots els metres quadrats perimetrals que té la zona urbana a la zona natural amb la franja de protecció. Per tant, en aquest sentit, doncs, també vull dir que hem de ser un equip, i hem de ser un equip en la prevenció, i hem de ser un equip a la manera de com ens relacionem amb l'entorn normal, el respecte i, evidentment, evitar qualsevol risc d'incendi que estigui a les mans de nosaltres com a ciutadans.
1: L'alcalde ha assegurat així que Sant Andreu de la Barca en unes setmanes estarà completament protegida dels incendis.

0: forestals i, a més, preparada per donar resposta al foc amb una franja que delimitarà i separarà l'entorn urbà amb el bosc, a més d'accessos oberts pels camions de bombers.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha tornat a situar-se entre els 20 ajuntaments capdavanters de Catalunya en administració oberta. El municipi ha estat distingit pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya dins de la categoria de poblacions entre 20.000 i 50.000 habitants, un reconeixement que posa en valor la tasca desenvolupada durant l'any 2025 en matèria de transformació digital, transparència i govern obert. La distinció situa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca entre les administracions locals més avançades del país en l'ús d'eines digitals, modernització dels serveis públics i la millora dels canals de relació amb la ciutadania. El guardó també reconeix el compromís municipal amb una administració més eficient, accessible i també transparent. El Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya ha felicitat el consistori per haver assolit el top 20 dels reconeixements d'Administració Oberta 2025, una classificació que avalua aspectes com la digitalització dels processos administratius, la transparència pública i la qualitat dels serveis oferts a la ciutadania. Com a part del reconeixement, l'Ajuntament ha rebut el segell web top 20 d'Administració Oberta 2025, reservat a municipis millors classificats de cada categoria. L'acte de lliurament dels guardons es va celebrar el passat 20 de maig a Granollers. Hem parlat amb Xavier Vila, regidor de Transparència i Govern Obert a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Bé, doncs molt contents d'aquest reconeixement. És una demostració més que quan es destinen recursos a apropar l'administració a la ciutadania, doncs les administracions ho reconeixen, i amb aquest segell doncs és un clar exemple de que la feina ben feta, doncs al final, té la seva recompensa.
2: Quines han estat les principals accions que han permès obtenir aquest reconeixement?
3: Bé, en aquest cas el que es basa és en apropar l'administració pública a la ciutadania, amb l'ampliació dels canals de comunicació cap a la ciutadania, tràmits digitals, és a dir, tot un conjunt d'accions que el que fan és apropar l'administració pública a la ciutadania.
2: De fet, la transparència és un dels aspectes més valorats per l'OC. Quines mesures ha impulsat l'Ajuntament per ser més transparent?
3: Doncs bé, des de les assemblees de barris on comuniquem totes les nostres accions a la ciutadania ens pot preguntar i contestem automàticament, les audiències públiques, els tràmits digitals, que al final fan molt més senzilla aquesta relació amb l'administració, que és un dels pilars que més queixes tenim a nivell de les administracions públiques, de que qualsevol tràmit es fa molt, molt farragós, i doncs, quan simplifiques aquests processos, doncs, al final té el seu resultat.
2: Com es garanteix el fet de que la digitalització no deixi enrere persones grans o que ciutadans amb menys competències digitals?
3: Doncs és una molt bona pregunta. Els nostres esforços és, sí, en digitalitzar el que és l'administració pública, però sense oblidar que no tothom té aquests coneixements o aquestes habilitats. Per tant, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, un dels projectes de futur és ser una oficina registradora, és a dir, que la pròpia gent que tinguem treballant a la UAC pugui ajudar a fer aquests tràmits a les persones que no tinguin aquesta facilitat digital.
2: Quins són els objectius a partir d'ara? Mantenir-se en aquest top 20 o...?
3: No, la idea és seguir pujant i incrementar aquest top 20, poder ser el top 10 i del top 10 al top 5, i qui sap si algun dia ser el número 1. El nostre objectiu és seguir mantenint aquesta línia de treball, seguir apropant l'administració a la ciutadania i fer complir amb tot allò que ens van comprometre com a equip de govern.
2: Quin missatge enviaria en aquest cas als santandorencs i les santandorenques sobre la importància de la transparència i la transformació digital en la gestió pública?
3: Que és bàsic. La transparència és bàsica per l'administració local cap a la ciutadania. És l'única forma que tenim de ser transparents i de comunicar què és el que fem i què és el que deixem de fer i per què ho fem i per què ho deixem de fer. I al final és restablir aquesta relació de confiança amb la ciutadania.
2: Declaracions del regidor de Transparència i també de Govern Obert, Xavier Vila, arran de la notícia d'Administració Oberta de Catalunya, que situa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el top 20 en matèria de transformació digital, transparència i també govern obert. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
4: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs, una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs, aquestes zones on les arrels dels arbres doncs, han aixecat el paviment doncs, perquè aquests escocells doncs, eren bastant petits i es millorarà doncs, tot aquest tema i doncs, es renovarà doncs, aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs, eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs, que ha arribat un moment doncs, que ja era imprescindible perquè doncs, hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs, ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs, donava molts problemes.
2: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
4: Sí, de fet, és justament davant de l'estació, que és una zona doncs, per aquí circulen doncs, 500.000 usuaris a l'any i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
2: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
4: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment i que doncs, com, doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
2: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
4: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar. Però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi ha una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment, en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
2: Durada d'aquestes obres?
4: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que enredereixi el tema.
2: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: Notícia important pel que fa a la cultura de Sant Andreu de la Barca aquesta setmana. La santandreuenca Irene Tena, ballarina i coreògrafa, ha aconseguit 3 premis Max gràcies a l'espectacle Danó amb la seva companyia de la Venidera. Va aconseguir el premi Max a la millor coreografia, al millor espectacle de dansa i també a la millor intèrpret femenina de dansa. Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb la santandreuenca Irene Tena. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, el millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, la Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
5: Moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
2: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests tres premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
5: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
2: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
5: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir... I llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
2: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
5: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
2: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent a l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
5: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
2: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Benedera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
5: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem super emocionats, i de sobte el següent ja era l'espectacle, el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop, i no sé, va ser molt bonic, perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Benedera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat, també.
2: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir, doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
5: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
2: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
5: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en Dansa. I sí, al gent tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No, i de viure'l i de disfrutar-lo.
2: Per tant, aquella decisió que veu prendre, tant l'Albert com tu, de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
5: Sí, doncs podem dir que sí, no? sí, estem molt contents per això, la veritat.
2: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
5: Doncs no sé, aquest estiu potser. O sigui, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
2: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
5: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
2: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Benedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
5: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
2: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu, perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i a Sant Andreuenques.
5: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la, i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
2: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu Abarca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
5: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
6: Hola, bon dia, Jordi.
2: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
6: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estius 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen, i per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
2: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant són moltes.
6: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no?, també els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no?, però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
2: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
6: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
2: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
6: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove, que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació, ara a l'estiu. També l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no, tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
2: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
6: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants. A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir. Per tant, total.
2: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
6: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO, i això és per un màxim de 20 alumnes, i és una activitat doncs totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
2: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
6: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la FA Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
2: Endavant.
6: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids Anàs, My English, Sant Andreu de la Barca, i a l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
2: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzats per l'Ajuntament, per entitats, per escoles.
6: Al més, sí, pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no, bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
2: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen, i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, bueno, s'ha de si en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
6: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
2: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
6: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt lligades, en aquest cas, a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi. I continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira. I després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles, com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1.000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, que suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut. Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només ha enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que, no, que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans, de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, ho hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporem les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora, que aquest any hem implementat sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem i aquest any també d'aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: No, sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert a l'obra Un, dos, tres, se canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir un mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica...
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor... tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere. Ho tenia tot.
0: A través de la pàgina web de radiosantandreu.com i també les xarxes socials podeu veure vídeos i també fotografies i també el reportatge complet de l'obra del musical Un, dos, tres, canta otra vez de la companyia Teatre Andreu i que va omplir el passat cap de setmana al Teatre Núria Espert. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Més informació a través de radiosantandreu.com.

aquí l'histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar dos punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, dues persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven un quilo de haixix. Les dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb tres registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar dues persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels.

0: i els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs, que ha arribat un moment doncs, que ja era imprescindible, perquè doncs, hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs, ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs, donava molts problemes.
1: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
0: Sí, de fet, és justament davant de l'estació, que és una zona doncs, per aquí circulant doncs, 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament, perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat, i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
1: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
0: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment, i que doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
1: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
0: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment a la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
1: Durada d'aquestes obres?
0: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que enredereixi el tema.
1: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
2: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
1: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, durant en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estius 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs, podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs, puguin triar a fer aquí a Sant Andreu de la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
1: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llarges,

0: llargues i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
1: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
0: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
1: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
0: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove, que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
1: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
0: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants. A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer, de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
1: També comptem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
0: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO, i això és per un màxim de 20 alumnes, i és una activitat totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
1: Des d'AMPAs i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
0: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
1: Endavant.
0: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca, i a l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos, I totes les edats també.
1: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzades per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
0: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... Bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
1: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, s'ha de si en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
0: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport... i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
0: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, la Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí i també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, el juny farà, finals de juny farà un any, vau estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. Sí, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, I encara va sortir després del premi de coreografia que acabaven de rebre'l i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el vau aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui, que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi, i ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els 4, així que ja els 3 és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí, mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en Dansa, i sí, al juny tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm, així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer-ho, i de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, sí, sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família, així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis o 144 i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no l'has entès, després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària...
0: Potser és un nom...
1: És un nom...
0: Que provoca un cert respecte, és, no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents, com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius, i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que veu realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió veu obrir convocatòria doncs, a tothom que estigués interessat. Es va fer a la Sala Gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues, comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat. I d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
3: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
3: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem tots, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també pues, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens surt un programa divers.
0: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
1: I sí, a vegades, i ha passat una vegada de respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia a veure amb la Xina i la història de la Xina. I bueno, això quan realment ens reunim tots, i bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres, si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere, que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques, per això, per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
0: Per tant, hi ha consens al final, eh?
1: Sí, sí, sí, sí que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
0: Tots teniu el mateix objectiu.
3: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm-hmm. Ens van demanar, escolteu, el tema de música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
2: Aquest any tenim 2 conferenciants, un que parla de Mozart i l'altre de Beethoven.
0: Per tant, aquí hi ha les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està també sí. Està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
1: Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència. Vull dir,
0: tenint en compte el nivell de les conferències...
1: Tenint en compte de les conferències, bueno, menys no pot ser, i que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix 160 euros.
0: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la Sala Gran per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària, però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
1: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
0: Serien 450 persones.
1: No, només amb els de platea ja faríem.
0: Us agrada la cuina, perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
1: A la Sala Gran.
0: A la Sala Gran.
1: Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
0: Qui més tindrem a partir d'octubre?
2: Ui.
0: Ho feu a més cada 15 dies.
1: Cada 15 dies.
3: Exacte.
1: Perquè descansin.
2: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
3: És el dimarts de 5 a 5 i mitja, dos quarts de 6,
1: sí.
3: Fins a les 7, a vegades les 8...
0: Depèn del conferenciant.
3: Segons depèn del conferenciant, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
1: Sí.
0: A part de parellada, qui més tindrem?
2: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
3: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després, també l'1 de desembre, tenim el Joan Carbonell, que devem als romans. Ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
2: D'astronomia, no?
3: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
0: Bona pregunta, no sé si la resposta...
1: Si la respon,
0: saber,
1: si
0: haurà
1: no. Cua.
0: El 12 de gener tindrem a...
2: A la Paqui Molero.
0: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
0: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència, i és psicòloga i doctora, també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. el 2 de març el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
3: El 6 d'abril tenim a la senyora Anna Busquets i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
0: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
3: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
0: Has portat tu?
3: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
0: Bueno, l'aula de Sanció Universitària i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
2: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron. I com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
0: Exacte. Sí, sí, sí. 16 de maig, Carla Soler.
2: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
0: I després tenim una el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
2: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
0: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
1: Sí, en queden dues.
0: Quines són?
1: Una ens la farà la senyora Adelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura. I l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular, i en concret farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
0: Programació més variada impossible, eh?
2: Impossible.
1: Per cert, sembla que farem, és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
0: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula d'extensió universitària, es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
3: Molts dimarts estem al Casal de la Gent Gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
1: Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
0: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espera.
3: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
0: Teniu compte Instagram,
2: tenim
0: també?
2: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
3: el correu normal.
2: Una compte de correu.
3: I la llista de difusió.
2: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-289052.
0: 631-289052.
2: Efectivament.
0: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
1: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau amb visita guiada, va? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bon, els punts de contacte que acabem de dir i que s'hi apuntin. No sé en aquest moment...
3: Tenim 32 persones, va, que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros perquè és una visita guiada
1: i amb autocar,
3: l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront de l'Ajuntament.
2: I també poden venir no socis, evidentment. Paga. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és a poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals.
1: Aquí.
0: Un altre objectiu, per aconseguir.
2: Efectivament.
0: Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava, doncs, a caminar. L'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí, doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Gosell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha renovat els convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Una iniciativa que forma part de l'estratègia municipal de foment de l'activitat econòmica i també de del suport de creació d'ocupació. Els acords permeten que emprenedors i empreses que hagin elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors obtinguin un informe favorable de viabilitat i puguin accedir a les línies de finançament en condicions avantatjoses. Volem parlar avui d'aquest conveni amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
0: I també ens acompanya la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara parlarem més concretament en què consisteix aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell, però la primera pregunta, per què és important, regidor, que l'Ajuntament faciliti l'accés al finançament a les persones emprenedores i a petites empreses amb aquest tipus de convenis?
1: Doncs sí, Jordi, bueno, explicar una mica per qui no ho sàpiga, no?, que l'Ajuntament, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, té signat un conveni de col·laboració amb les entitats bancàries de CaixaBank i de Banc de Sabadell perquè emprenedors i empreses puguin accedir a condicions doncs, avantatjoses, no?, de finançament. En aquest cas, la Regidoria d'Activitat Econòmica i Turisme, dins de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat, és l'encarregada d'implementar les polítiques de foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica al nostre municipi. Entre aquests objectius hi ha facilitar justament la creació de projectes empresarials mitjançant l'assessorament, la formació i l'acompanyament a les persones doncs, emprenedores, no?, del nostre municipi, tant en l'inici de l'activitat empresarial com en el procés de consolidació de les empreses, no?, impulsant i afavorint el desenvolupament de l'activitat econòmica doncs, a casa nostra, no? A principi de cada any s'actualitzen les condicions bancàries i s'estableix la documentació que han de portar les empreses i emprenedors, i amb aquest objectiu podem adreçar, no?, directament a la persona de contacte a les oficines de Sant Andreu de la Barca i perquè pugui rebre un servei d'assessorament més personalitzat i més àgil.
0: És important aquesta col·laboració público-privada?
1: Sí, exacte. És fer una mica d'enllaç, de nexe, no?, entre aquesta col·laboració, aquesta necessitat, no?, per part de finançament dels emprenedors, no?, i la part directament de les entitats que presten, no?, aquests serveis de finançament per fer aquest maig i ajudar, no?, els emprenedors, no?
0: Fins ara, aquests convenis, quin impacte ha tingut a l'hora de creació de nous negocis a Sant Andreu de la Barca? Ha ajudat?
1: Sí.
2: Bueno, la veritat és que, clar, diferents empreses es van presentant en els nostres serveis i en el moment que necessiten finançament bancari, doncs és una oportunitat que tenen per poder doncs, accedir a condicions especials, com deien. Llavors, l'impacte que hem tingut, doncs si, per exemple, parlem de l'any 2025, es van crear unes 21 empreses, de les quals bueno, són persones que van passar pel servei i van decidir muntar el seu negoci i no ho van necessitar finançament bancari. Llavors, doncs, bueno, són 9 projectes que van estar doncs, amb el suport del servei d'emprenedoria, però a més van aconseguir finançament. Aquest any, doncs, tot just doncs, tenim altres situacions i el que ens trobem és que de les empreses que tenim aquest any 2026, que han estat unes 10 empreses que de moment s'han creat, doncs dos han necessitat finançament i per tant doncs, han aconseguit aquest finançament.
0: Per tant, els requisits per aquest conveni o per aprofitar aquest conveni, primer de tot han de ser emprenedors que hagin passat pel Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors sí. de l'Ajuntament de Sant Andreu de la sí. Barca i després el fet de tenir al dia, tenir actualitzat i ben detallat el pla d'empresa.
2: Sí, tant és per a aquelles persones que tenen una idea en el qual el desenvolupament del pla d'empresa doncs, serà un projecte de futur i aquest ha de quedar molt ben plasmat i argumentat per tal de poder donar a conèixer quina necessitat i quina projecció d'inici tindran. Però si l'empresa ja està creada i necessita posar en marxa nous projectes, aquests també poden tenir finançament amb aquests convenis i, per tant, el que ha de fer és posar per escrit amb molt detall doncs, quina és aquesta perspectiva de creixement, de nous projectes, de noves línies de negoci, fins i tot, i llavors nosaltres doncs, donem suport per tal que sigui visible aquesta necessitat.
0: A més d'aquests requisits, n'hi ha d'altres, no?, per aconseguir finalment...
2: Clar, aquests... Sí, estem parlant de que aquí doncs, implicaria el fet de que si és una empresa ja creada, aquesta tingui menys de 10 treballadors, hi ha una facturació anual inferior a 2 milions d'euros, i després, doncs, si es vol constituir com a autònom o societat, qualsevol altra forma jurídica o cooperatives, que fins i tot hem tingut alguna, doncs poden accedir-hi. Les condicions a les quals es poden accedir, en concret amb el banc CaixaBank, serien préstecs a un termini de màxim 6 anys a un tipus d'interès fix del 6,90%. Sense comissions i ni garanties reals per tal de poder aconseguir aquesta finançació.
0: El que sí que és important és comentar que el Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors porta molts anys en funcionament,
2: sí,
0: i que ha pogut ajudar durant tots aquests anys,
2: sí,
0: a molta gent, a moltes persones, a iniciar el seu negoci.
2: Sí, sí, sí. La veritat és que bueno, amb els anys està evolucionant, i si és veritat que potser ara la necessitat de finançament bancari doncs s'ha reduït una miqueta en temes de que potser amb la capitalització de l'atur doncs ja solventa la necessitat de finançament, o fins i tot el fet de préstecs entre familiars o indemnitzacions per acomiadaments. Però sí, és veritat que sempre quan hi ha una necessitat, aquí el que s'ha de treballar és molt la idea o el projecte a través del pla d'empresa.
1: Sí, a mi, agafant una mica les paraules, no, de la Noelia, sí que m'agradaria posar en valor la feina que la mateixa Noelia fa, no, en el servei d'emprenedoria. En aquest cas han passat moltes persones per aquest servei, i sí que crec que és molt valuós a l'hora d'orientar i d'aterrar les idees que moltes persones porten quan creuen que de la nit al dia poden ser doncs emprenedors o emprenedores, no? Llavors, en aquest sentit, la Noelia, des del Servei d'Emprenedoria, doncs, s'orienta, intenta objectivar, no? Les expectatives que tenen les persones doncs, amb dades, no? Amb un pla de viabilitat, el pla d'empresa, no? Mirant doncs, aquelles despeses que són fixes, que són estructurals, quina projecció té d'ingressos, etcètera, etcètera, perquè a vegades podem pensar que si capitalitzem l'atur, no? Doncs ja tenim aquells diners, no? Sense necessitat de finançament, el que estaves comentant.
2: Sí.
1: Doncs ja tenim prou per engegar aquella idea que sempre hem tingut el cuquet dintre nostre, no? Un dia, si no sé què, doncs seré empresari o empresària i tal, però després, a l'hora de realitat, ho he dit alguna vegada amb aquesta casa de la Ràdio Pública, Jordi, per mi és més important que els negocis que comencin consolidin, que no que obrin persianes o obrin persianes i als pocs mesos doncs haguem de tancar-les, no? Amb tota la negativitat que suposa això, tant a nivell econòmic com a nivell de projecte personal i també d'equilibri, no? A nivell de, pues, purament personal, no? Tot el que suposa, no? Llavors és molt important que els negocis pues sí, efectivament, que tinguem emprenedors i emprenedores que vulguin emprendre, és molt important, però sobretot fer-ho amb cara i ulls.
0: Per això suposo que aquí és important, en aquest conveni amb CaixaBank o Banc de Sabadell, de que hagin passat per al Servei d'Emprenedoria, perquè hi ha un aval, no? Hi ha un seguiment que vosaltres,
2: clar,
0: heu fet, no només amb el pla d'empresa, sinó que heu vist pros i contres del negoci. Per tant, quan aquest emprenedor va al banc a demanar doncs un microcrèdit, doncs ja hi ha un pla d'empresa, ja posem llum a la foscor, no?
2: Sí,
0: certa manera.
2: De fet, o sigui, clar, és veritat que els números no només és una inversió, sinó una previsió. Quan és una idea de negoci, una previsió de futur, s'analitza a 3 anys, i una de les coses que sí que es calcula és el punt d'equilibri, que és aquella quantitat de diners que hauríem d'ingressar al mes per poder cobrir totes les despeses fixes del negoci. Aquesta valoració i objectiu que marquem als nostres emprenedors és el que ha d'acompanyar en l'evolució del negoci, i que una vegada han passat pel servei el negoci no finalitza. Hi ha una continuïtat. Nosaltres oferim també un acompanyament a la consolidació i al creixement de les empreses del territori per tal de que puguin doncs continuar oferint els seus serveis amb la mateixa il·lusió del primer dia, i que a través doncs de diferents altres programes que hi ha en el territori es puguin beneficiar. I llavors, doncs, aquest seguiment de la supervivència del negoci, doncs la tenim. Vale? Principalment preferim que facin un pla d'empresa, però si no el fan, però passen pel nostre servei, també fem aquest seguiment. Per tant, controlem també la supervivència d'aquells que han fet aquest estudi, que per nosaltres considerem que és important i que moltes vegades per les preses o els neguits o la inquietud de poder emprendre de manera àgil, doncs no fan aquest assentament. També tenim doncs, un anàlisi i realment doncs, aquelles empreses que més perduren en el territori són aquelles que han fet un pla d'empresa.
0: El perfil dels emprenedors ha anat variant en els darrers anys? O hi ha un perfil ara concret d'emprenedor, de persona emprenedora?
2: Ha variat relativament. És a dir, encara tenim aquells projectes d'idees de perruqueria, un forn de pa... Però sí és cert que, bueno, ara tenim doncs empreses que ofereixen formació online, que això doncs, bueno, s'estan adaptant una miqueta també a les necessitats, comerç de bijuteria artesanal, escriptors, tenim fins i tot doncs una agència de col·locació entre famílies cuidadores i treballadores de la llar, o tenim una xurreria, sabateria respectuosa, vale? Que ja seria amb una especialitat, centre d'auditius, botiga de venda de jocs de cartes i que realitzen fins i tot campionats, pizzeries, però també fins i tot doncs, bugaderies autoservei, hamburgueseries, empreses de reforma, una miqueta, doncs, bueno, hi ha una miqueta de tot, fruiteria, taller mecànic, bueno, i fins i tot tenim una empresa que es va crear com a taller d'elaboració de sabons i cremes a domicili.
0: Per tant, aquí es busca segurament l'especialitat, no? Buscar aquell nínxol de mercat diferent, no?
2: És una de les coses que es treballa. Clar, a veure, en què et diferències? Per què hem de comprar-te tu? Per com et donaràs a conèixer? No tot és xarxes socials, però sí que s'ha d'encabir quin és el perfil de client i que la idea doncs, és per poder guanyar diners. Con lo qual, què els agrada al nostre entorn, no a nosaltres només.
0: Doncs avui parlant de que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca doncs, ha renovat aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu, com dèiem, de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Com ens ha comentat ara Noelia Redondo, la varietat d'empreses que s'han creat o d'emprenedors que han visitat el Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors és molt variat i sí. Això és important, no, regidor?
1: Sí, és molt important perquè al final també dona resposta a una necessitat que és social, no? Que això és una de les coses doncs, que podran garantir segurament la viabilitat del projecte empresarial, no? S'ha d'estar atenta o atent, no? A veure quin és aquest nínxol de mercat, com comentàveu abans, no? Quines noves necessitats apareixen al mercat o potser d'antigues que no estan prou ben cobertes, perquè també és una

0: doncs que la població, que la gent que vulgui emprendre sàpiga que existeixen aquests instruments, no, de finançament, sí, tant per a persones jurídiques com per a persones físiques, i que ho tenen a l'abast, i que aquí el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, doncs, se'ls podrà orientar i donar el servei oportú.
1: Segurament que molts emprenedors, quan parlen del seu projecte, després diuen: ostres, no tinc el finançament, no tinc els diners, què faig? Aquí entreu vosaltres, i entren també aquest tipus de convenis, no?, que poden ajudar.
2: Clar, perquè moltes vegades, o sigui, que ens trobem és que tenen un projecte molt interessant, l'expliquen, però quan els diem: d'acord, ara els pressupostos, fem-nos realitat, mirem números, no només és bueno, si jo he valorat o li he preguntat a la IA, que últimament la IA treballa molt, perquè la IA ja diu si és viable o no és viable el negoci, i no sempre és correcte. No hem d'oblidar que la IA ens diu moltes vegades el que volem. Llavors, clar, analitzem i fem, en aquest cas, que ens aportin pressupostos per poder realment intentar garantir el mínim risc de que ens oblida alguna despesa que no hem comptat i que és important per poder engegar aquest negoci.
1: I que a Sant Andreu de la Barca tenim aquest servei municipal d'assessorament a emprenedors, i que podeu consultar tot el que necessiteu amb la tècnica, amb Noelia Redondo. No cal preguntar. Si voleu preguntar, podeu preguntar a ella, però si voleu informació segura i veraç, amb Noelia Redondo, la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que avui ens ha acompanyat, com també ens ha acompanyat el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que també li podeu preguntar, eh?
0: També.
1: Qualsevol cosa relacionada amb el món de l'emprenedoria, i ens seguirem parlant sobre aquesta qüestió. Gràcies.
0: Gràcies, Jordi.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert a l'obra 1, 2, 3, se canta otra vez una història d'Eurovisión els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisió, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes. Estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical.

0: Cal, tenim els actors, el Joan i la Sònia, vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, bueno, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
1: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
1: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno...
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
1: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Bé, Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari, cantant, ballant?
2: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picada mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido es va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
2: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
2: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
3: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
3: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
2: Estem pels núvols ara mateix.
1: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis, o sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
3: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
3: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
3: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
1: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem... preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític, doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
2: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simón, com a director?
3: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha treballar dur i ja està.
0: I visca Los Casetes, no?
2: Visca Los Casetes!
0: Visca Los Casetes!
2: Quasi guanyem Eurovisió, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
2: ¿Juntos?
4: Sí, a Los Casetes les quedan muchas vueltas que dar.
2: Claro, esa es la actitud. Y ahora... Ya sabéis, subí.
4: ¡Vamos allá!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre, com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas, a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat en el resta de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi. I continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira. I després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles, com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí, sí, sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de, i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil, també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat, també posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, ho hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop pues, millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que es conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Santander de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Sant Andreu brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets d'aquest col·lectiu. Avui ens acompanya Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, moltes activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. L'acte central serà el dia 4 de juliol, però abans tenim moltes activitats prèvies, diverses. Principal objectiu de la celebració del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com cada any i sempre, el motiu principal de celebrar aquest tipus d'activitats és, doncs, visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+. En concret, aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, mostrar que som una ciutat compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat, doncs, orgullosa de la seva gent.
0: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
1: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica convoquem aquestes taules participatives per, doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o, com en aquest cas, el 28J. I en aquests espais, doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
0: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
1: Doncs penso que en mostrar, com deia, Sant Andreu com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no, al final, per mi aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat, doncs, al comerç local, que són punts també de vida i de teixit veïnal, no?, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
0: De fet, el comerç, com apunta, important en la celebració d'enguany, sempre, sobretot d'enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTBI friendly. En què consisteix aquesta campanya?
1: Doncs consisteix en que els comerços que se sumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió o si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
0: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas els instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
1: Doncs sí, al llarg del mes de juny doncs la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació que el que volem és que les joves, doncs, s'apropin, comparteixin amb nosaltres els seus neguits davant aquestes qüestions i continuar, doncs, sensibilitzant les nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
0: Un dels primers actes és el 4 de juny, dijous, a l'Espai Ciutadà contra la violència masclista i també LGTBI-fòbica, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta ocasió els convidats són els castellers de la DROC.
1: Doncs sí, com cada primer dijous de mes, doncs celebrem aquest espai ciutadà davant la porta de l'Ajuntament a les 6 de la tarda per recordar tristament les víctimes per violència masclista del mes anterior, i és un espai on a més, doncs, aprofitem per intentar reivindicar i visibilitzar totes les formes que pot prendre la violència masclista i que en concret en aquest mes, doncs, també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen del mateix punt, que és el patriarcat, i aquí han tingut els castells de la droga bé, doncs, ser els protagonistes d'aquest espai.
0: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits. Serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final del passaport d'Edonauta, hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys.
1: Doncs sí, perquè al final com intento inculcar és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de l'educació en valors, no? I en aquest sentit, doncs, les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà, i doncs participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Edonauta, doncs sent-hi presents, doncs, per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
0: I important començar des de ben petits, no?
1: Sempre, sempre, sí. Perquè, com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat, i, bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
0: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum, i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic, i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran 3 curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges, doncs, que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs, perquè segur que els hi remouen moltes coses, aquestes 3 peces.
0: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està ubicada la ràdio, perquè el divendres 19 de juny tindrem una carpa informativa al matí, i després tindrem el dijous 25 de juny una activitat que s'inclou aquest any, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses. Per tant, a més que la biblioteca també acollirà altres activitats.
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, és que també és quelcom del que ens hem de sentir molt, molt orgulloses, que aquestes polítiques impregnin diferents equipaments municipals, no?, i que diferents serveis també s'assumin a aquest programa d'activitats. En concret, la Biblioteca Aigüestoses, doncs, acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes, i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca, amb, doncs, tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
0: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual, també.
1: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat, i en aquest cas, doncs, no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la de Maris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
0: Doncs, i tercer, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany, i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
1: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida, i i nosaltres supercontentes de que tant l'Espai Jove amb les polítiques de joventut com el Casal de la Gent Gran s'assumin a activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs, també una tarda de cinema en la projecció de Love is Strange al Casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Bar de Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drac, i bé, al final doncs, el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser doncs, d'interès per a la nostra comunitat.
0: Tindrem teatre a càrrec del Centro Cultural Andaluz, serà el dissabte 27 de juny amb l'obra Con M de Mujer.
1: Doncs sí, el Centro Cultural Andaluz aquest any se suma al calendari d'activitats i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs, de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu, i al final és una manera també doncs, de visibilitzar doncs, aquest arrelament dels espais, no? de reunió, els espais de creació, els espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
0: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigües Toses amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, però que és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
1: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat, i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, són famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte, un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats, i també doncs encantades.
0: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+, a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest cas, de sensibilització LGTBI i diversitat afectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
1: Doncs sí, superimportant, perquè
0: és on passem la majoria del temps diari, no?
1: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establir més LGTBI friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de més de 50 treballadors estan obligats per normativa a tenir un pla LGTBI pels seus treballadors i treballadores, i per tant el que volem és potenciar el compliment d'aquests plans doncs amb aquestes formacions que duem a terme en aquest cas.
0: Serà a Escoles Velles, dimarts 30 de juny, 11:15, 10:30 del matí. I acabem doncs amb el dimecres 1 de juliol, la projecció del documental Dolores Guapa, serà a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a càrrec del Centro Cultural Andaluz, i després ja anem, podem dir que a l'acte central, que serà el dissabte 4 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
1: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny, també a la nostra biblioteca Aigües Toses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
0: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central a l'esplanada del Mercat Setmanal. En aquesta ocasió, la gran festa.
1: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'orgull, organitzat juntament amb l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, i que, com sempre, és un dia ple de festivitat, però també de reivindicació, doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droga un altre cop, o l'agrupació cultural Aigües Toses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de dracs que ja desvetllaran, en tot cas, l'agrupació de joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després, festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat, doncs, hi haurà un servei de punt lila, doncs, perquè també les visitants de la festa, doncs, es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'agrupació de joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de famílies i joves trans de la ciutat.
0: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
1: Ah, exacte.
0: Doncs Javi Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant d'aquest programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

És l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'Histèria.

Fins aquí l'histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Comencem nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar dos punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, dues persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven un quilo de haixix. Les dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb tres registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar dues persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Ha començat la campanya de prevenció d'incendis. Precisament aquesta setmana s'ha presentat el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. Hi va assistir l'alcalde Marc Giribet. A continuació, més informació a càrrec del nostre company Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha reforçat la prevenció d'incendis forestals. L'alcalde Marc Giribet va participar ahir en la presentació del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, una actuació que desplegarà 89 professionals en més de 600.000 hectàrees agroforestals de la província en el marc d'una estratègia integral de gestió del territori i de protecció de les persones. Pel que fa a la nostra ciutat, Giribet ha explicat en declaracions a Ràdio Sant Andreu que el nostre municipi serà un dels primers en estar 100% protegit.
3: Precisament el que es va presentar en el dia d'ahir va ser tot el pla que la Diputació de Barcelona doncs, ha preparat per poder fer front a aquesta possible emergència en cas que hi hagi un incendi forestal. Són tasques preventives, és preventiva, per exemple, l'obertura de camins, és preventiva també en l'obertura de franges o manteniment de franges, i precisament en el que s'ha treballat en aquest pla d'incendis és que els incendis no s'apaguen en el moment que generen, sinó que s'apaguen des de l'hivern, és a dir, des de molts mesos abans, fent aquestes tasques de manteniment. I és això ahir el que va presentar la Diputació de Barcelona. I en el cas concret de Sant Andreu, a Sant Andreu s'ha arranjat tot un camí que s'ha preparat perquè els camions d'extinció, els camions de bombers, puguin accedir a qualsevol dels ramals possibles a la muntanya que queda per sobre de Can Salvi i en el lateral del barri de la Colònia. Però és que, a més, en els pròxims mesos, i també gràcies a una subvenció que vam aconseguir de la Diputació de Barcelona, hem pogut acabar de fer les franges de protecció perimetral en el conjunt de la ciutat. Per tant, Sant Andreu de la Barca estarà en poques setmanes 100% protegit en tota una franja perimetral que envoltarà la ciutat i, per tant, protegirà la ciutat dels incendis que puguin venir de l'entorn urbà i protegirà l'entorn urbà dels incendis que puguin venir de la part urbana. Aquesta és una actuació que, a més, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha volgut ampliar, i les recomanacions de la Diputació de Barcelona és que cada 2 anys, de manera bianual, fer el manteniment de la franja, és a dir, eliminar el sotabosc, ja que el fet d'eliminar densificació d'arbres ja s'ha fet amb l'obertura. Tot el que és el manteniment de la franja, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ho farà de manera anual. Cada any farem un manteniment de tota la franja perimetral que envolta la part residencial o urbana de la ciutat. I aquest és un contracte que s'adjudicarà aquest mes i els treballs començaran aquest mes de juny, i per tant estem molt contents perquè per primer cop Sant Andreu de la Barca això tindrà el 100% del municipi protegit a través d'una franja de protecció i a més tindrà un manteniment d'aquesta franja de protecció de manera anual.
4: Sant Andreu de la Barca té un important entorn natural, però clar, lo comparteix amb municipis com Corbera, Martorell. Llavors, quina relació té Sant Andreu de la Barca amb aquests municipis de cara a prevenir i fer front a un possible incendi?
3: Sant Andreu de la Barca té una de les entrades del massís de l'Ordal, massís de l'Ordal que arriba doncs, fins a Begues, ben entrat al Garraf. Per tant, tenim aquí una gran massa boscosa que, com bé deies, el terme municipal de Sant Andreu de la Barca és molt petit, per tant la massa forestal que està dins aquest terme municipal és molt petit i la gran majoria és privat, i per tant, com bé deies, la comunicació, l'organització, la coordinació amb els municipis que sí que tenen gran part d'aquesta massa forestal, que és Corbera de Llobregat, Castellví de Rosanes, que són els que més ens toquen a Sant Andreu de la Barca, la coordinació es fa a través de la Diputació de Barcelona i d'aquesta unitat de prevenció d'incendis que tenim. Jo també voldria remarcar que a Catalunya tenim una gran sort. A Catalunya tenim plans de contraincendis a tots els municipis, tenim actuacions preventives en tots els municipis, i incendis d'última generació, com els que hem vist a Estats Units o hem vist a altres parts del món, a Catalunya estem més preparats per poder-hi fer front, ja que, per exemple, en aquests països no tenen tots aquests plans de prevenció i de protecció en cas d'incendis.
4: Com es coordina en aquest sentit l'Ajuntament amb la Diputació, amb les agrupacions de defensa forestal, bombers i amb la resta d'organismes implicats en la prevenció i resposta davant d'un incendi?
3: Ho fem a través del Departament de Medi Ambient, que forma part de l'ADF del Massís de l'Ordal. Evidentment, treballem conjuntament amb la Diputació de Barcelona per a aplicar a tots els programes de subvenció per poder desenvolupar els plans de protecció contra incendis, poder fer els projectes executius de l'obertura de franges de protecció perimetral, poder seguir uns criteris unificats en quant al manteniment d'aquestes franges, tutelats i ajudats per la Diputació de Barcelona i aquesta unitat contra incendis. Per tant, el que fem jo crec que és una tasca, diguéssim, molt mancomunada, molt de la mà de tothom per poder precisament aplicar la millor resposta contra aquests incendis, perquè vull tornar a reforçar, tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona tenen una llarga trajectòria de treballs en prevenció contra incendis, tenen un gran coneixement acumulat i, per tant, aquesta transferència de coneixement és importantíssima.
4: Estem parlant de plans, de coordinació entre ajuntaments, institucions, però clar, la ciutadania també juga un paper fonamental en aquesta estratègia de prevenció. Quines recomanacions faries als veïns de cara als mesos de més risc que venen ara? Ja han començat les onades de calor, però vindran mesos de risc.
3: Després de la pandèmia es va utilitzar els entorns urbans, no?, una manera de fer una vida molt més saludable, de sortir, de caminar, de conèixer-los, no? I aquestes inquietuds, no?, de conèixer l'entorn natural s'han anat mantinguent. I per tant tenim molta més gent transitant pels entorns naturals. El primer de tot és civisme. Vull dir, no deixar abocaments, no deixar qualsevol tipus de brossa en els entorns naturals, més que res, perquè això pot ser un inici de conat d'incendi i, a més, és un respecte cap a la naturalesa i cap a tot aquest ecosistema natural. I el següent és, a partir del juny, ja no es poden fer ni treballs, ni fogueres, ni qualsevol tipus d'incendi en tot el que és la proximitat del, dels entorns naturals. I sobretot, sobretot, en l'època de Sant Joan, tinguem molta precaució amb el que són aquesta pirotècnia que, diguéssim, és de llarga volada, els coets i demés, perquè poden acabar impactant contra alguna copa de, d'algun arbre, i això, evidentment, pot provocar, si no és que ha plogut molt, tenim la sort que ha plogut molt aquesta primavera, i a l'hivern passat, per tant, l'ecosistema està més preparat, però tota precaució serà poca, doncs, perquè això no pugui esdevenir en un incendi o en una emergència que pugui arribar a afectar a persones, a patrimoni de les persones i, evidentment, al patrimoni natural.
4: Ahir, en la presentació d'aquest pla de la Diputació, va participar-hi, i des d'un helicòpter ha pogut veure el territori des d'una altra perspectiva que la majoria no hem pogut veure. Què li ha cridat més l'atenció d'aquesta experiència i què li ha permès constatar sobre la feina que explica?
3: Doncs hem pogut veure de primera mà una obertura de franja, per tant, aquests 25 metres que hi ha entre la línia de cases i l'interior del bosc, 25 metres on s'ha reduït la densificació d'arbres. Per tant, si un arbre incendiat cau, aquests 8 metres que té en el seu perímetre, que no té cap altre arbre, i per tant tampoc pot arribar a tocar a les cases. Per tant, es veu molt clarament com són les franges de protecció, com s'ha reduït la densificació d'arbres i com s'ha netejat el sotabosc. Això comparat justament en la línia on finalitza la franja i comença a l'entorn natural, és una clara evidència d'aquesta bona feina que s'està fent en l'obertura de franges.
4: Quan s'acabi l'estiu, quins objectius li agradaria poder dir que s'han assolit en matèria de prevenció i protecció contra els incendis forestals a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs que no s'ha cremat un metre quadrat, no hi ha hagut afectacions en el patrimoni de les persones, ni evidentment cap persona ferida, i sobretot que els mitjans de preventius d'extinció que hem posat a l'abast doncs han funcionat. I m'agradaria, evidentment, per l'any vinent, doncs començar aquestes tasques de manteniment molt abans de les que començarem aquest any, però, diguéssim, amb un clar objectiu, no?, que estiguem preparats amb molt més temps, quan s'inicien aquestes ja onades de calor, que s'assequen molt més tota la vegetació, doncs poder ja estar preparats en aquest sentit.
4: Per acabar, si hagués de resumir en poques paraules, per què els veïns del nostre municipi poden estar més tranquils aquest estiu respecte al risc d'incendi, què els hi diria?
3: Doncs han d'estar més tranquils perquè tenen un ajuntament preocupat i ocupat d'aquesta prevenció contra els incendis, perquè hi ha una gamma, diguéssim, de recursos supramunicipals que treballen també en aquesta extinció, i perquè el territori de Catalunya és molt conscient i les administracions catalanes són molt conscients de que precisament hem de treballar perquè aquests incendis que veiem per la televisió de sisena generació mai puguin arribar al nostre país i als nostres entorns naturals, i perquè jo crec que és evident, es veu, doncs, que s'està treballant precisament en aquestes proteccions i que Sant Andreu serà dels primers municipis que estarà 100% protegit amb tots els metres quadrats perimetrals que té la zona urbana a la zona natural amb la franja de protecció. Per tant, en aquest sentit, doncs, també vull dir que hem de ser un equip, i hem de ser un equip en la prevenció, i hem de ser un equip a la manera de com ens relacionem amb l'entorn normal, el respecte i, evidentment, evitar qualsevol risc d'incendi que estigui a les mans de nosaltres com a ciutadans.
2: L'alcalde ha assegurat així que Sant Andreu de la Barca en unes setmanes estarà completament protegida dels incendis forestals i, a més, preparada per donar resposta al foc amb una franja que delimitarà i separarà l'entorn urbà amb el bosc, a més d'accessos oberts pels camions de bombers.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha tornat a situar-se entre els 20 ajuntaments capdavanters de Catalunya en administració oberta. El municipi ha estat distingit pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya dins de la categoria de poblacions entre 20.000 i 50.000 habitants, un reconeixement que posa en valor la tasca desenvolupada durant l'any 2025

0: dels serveis oferts a la ciutadania. Com a part del reconeixement, l'Ajuntament ha rebut el segell web Top 20 d'Administració Oberta 2025, reservat a municipis millors classificats de cada categoria. L'acte de lliurament dels guardons es va celebrar el passat 20 de maig a Granollers. Hem parlat amb Xavier Vila, regidor de Transparència i Govern Obert a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, doncs molt contents d'aquest reconeixement. És una demostració més que quan es destinen recursos a apropar l'administració a la ciutadania, doncs les administracions ho reconeixen, i amb aquest segell doncs és un clar exemple de que la feina ben feta, doncs al final, té la seva recompensa.
0: Quines han estat les principals accions que han permès obtenir aquest reconeixement?
1: Bé, en aquest cas el que es basa és en apropar l'administració pública a la ciutadania, amb l'ampliació dels canals de comunicació cap a la ciutadania, tràmits digitals, és a dir, tot un conjunt d'accions que el que fan és apropar l'administració pública a la ciutadania.
0: De fet, la transparència és un dels aspectes més valorats per l'OC. Quines mesures ha impulsat l'Ajuntament per ser més transparent?
1: Doncs bé, des de les assemblees de barris on comuniquem totes les nostres accions a la ciutadania ens pot preguntar i contestem automàticament, les audiències públiques, els tràmits digitals, que al final fan molt més senzilla aquesta relació amb l'administració, que és un dels pilars que més queixes tenim a nivell de les administracions públiques, de que qualsevol tràmit es fa molt, molt farragós, i doncs, quan simplifiques aquests processos, doncs, al final té el seu resultat.
0: Com es garanteix el fet de que la digitalització no deixi enrere persones grans o que és ciutadans amb menys competències digitals?
1: Doncs és una molt bona pregunta. Els nostres esforços és, sí, en digitalitzar el que és l'administració pública, però sense oblidar que no tothom té aquests coneixements o aquestes habilitats. Per tant, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, un dels projectes de futur és ser una oficina registradora, és a dir, que la pròpia gent que tinguem treballant a la UAC pugui ajudar a fer aquests tràmits a les persones que no tinguin aquesta facilitat digital.
0: Quins són els objectius a partir d'ara? Mantenir-se en aquest top 20 o...?
1: No, la idea és seguir pujant i incrementar aquest top 20, poder ser el top 10 i del top 10 al top 5, i qui sap si algun dia ser el número 1. El nostre objectiu és seguir mantenint aquesta línia de treball, seguir apropant l'administració a la ciutadania i fer complir amb tot allò que ens van comprometre com a equip de govern.
0: Quin missatge enviaria en aquest cas als santandorencs i les santandorenques sobre la importància de la transparència i la transformació digital en la gestió pública?
1: Que és bàsic. La transparència és bàsica per a l'administració local cap a la ciutadania. És l'única forma que tenim de ser transparents i de comunicar què és el que fem i què és el que deixem de fer i per què ho fem i per què ho deixem de fer. I al final és restablir aquesta relació de confiança amb la ciutadania.
0: Declaracions del regidor de Transparència i també de Govern Obert, Xavier Vila, arran de la notícia d'Administració Oberta de Catalunya, que situa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el top 20 en matèria de transformació digital, transparència i també Govern Obert. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
2: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits, i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible, perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja teníem moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs és una zona que hi ha

0: moltíssima circulació, doncs era molt important doncs tenir aquesta pavimentació doncs correctament, perquè doncs tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs els veïns, molta gent doncs s'ha queixat, i realment doncs era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
1: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
0: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona, doncs, que està pitjor realment, doncs, del tema del paviment, i que, doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent, doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs, és una zona de connexió i que realment, doncs, era molt necessari.
1: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
0: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs, hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap, és una zona prou ampla que ens permet, doncs, treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
1: Durada d'aquestes obres?
0: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè, doncs, a vegades quan fem temes de paviment, doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que, doncs, pot ser que enredereixi el tema.
2: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: Notícia important pel que fa a la cultura de Sant Andreu de la Barca aquesta setmana. La santandreuenca Irene Tena, ballarina i coreògrafa, ha aconseguit 3 premis Max gràcies a l'espectacle de No amb la seva companyia de la Venidera. Va aconseguir el premi Max a la millor coreografia, al millor espectacle de dansa i també a la millor intèrpret femenina de dansa. Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb la santandreuenca Irene Tena. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, el millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, la Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
4: Moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
2: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat, o encara ho estàs assimilant?
4: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
2: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
4: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic, també tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
2: De fet, ara fa més o menys un any, el juny farà, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
4: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. Sí, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
2: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
4: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
2: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
4: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
2: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir, doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hagués estat massa, potser, no? O no?
4: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi, i ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els 4, així que ja els 3 és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
2: I d'aquest espectacle de nou, continueu girant?
4: Sí, mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en Dansa, i sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm, així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer, no? I de viure'l i de disfrutar-lo.
2: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
4: Sí, doncs podem dir que sí, no? sí, estem molt contents per això, la veritat.
2: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
4: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família, així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
2: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
4: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
2: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venidera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu de que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
4: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
2: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
4: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
2: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per no, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
4: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Jordi.
2: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
5: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estius 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs, podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs, puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
2: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
5: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
2: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
5: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
2: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
5: Moltíssimes propostes. Si vols comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex i, com bé deies, també el casal fit jove. Doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? Tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu i, per tant, pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos i segurament encantaran totes les propostes.
2: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
5: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
2: També comptem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
5: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
2: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
5: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
2: Endavant.
5: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca, i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
2: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzades per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
5: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... Bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
2: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és... s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
5: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport... i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
2: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
5: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt lligades, en aquest cas, a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi. I continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira. I després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Sabadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només ha enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat. Cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, ho hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem i aquest any també era aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: No, sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarlos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes. Estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superen les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: A través de la pàgina web de radiosantandreu.com i també les xarxes socials podeu veure vídeos i també fotografies i també el reportatge complet de l'obra del musical 1, 2, 3, canta otra vez de la companyia Teatre Andreu i que va omplir el passat cap de setmana al Teatre Núria Espert. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Més informació a través de radiosantandreu.com.
2: Annyeonghaseyo, K-popers. Chanun Kim Junso y Nida. Sokan Kim Junso. Cansa'm mirar, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'edició número 267 de K-Pop History. Avui farem un resum de la que és la 33a edició del Santeo Music Awards. Es van celebrar al KSPO Dome de Seul el 15 de febrer d'aquest 2026. Va estar presentat per Lee Chan-won, cantant de trot, i Tiffany Young, exmembre de les Son Yoshide, les Girls' Generation, amb les que havia debutat el 5 d'agost del 2007. Abans que res, farem una relació dels top 10 artists de l'any. Les Aespa, els 80s, els Boy Next Door, els Enhypen, G-Dragon, Lee Chan-won, NCT Boys, els Playf, que és un grup virtual, Seventeen i els Stray Kids. Ara sí, començarem amb els 5 nois actuals que formen Cortis, Chorus i Tua en Corea, que havien debutat el 18 d'agost del 2025. Han guanyat el Premi Rookie Masculí de l'any i, per tant, també els escoltarem des del seu extended play Color Outside the Lines, del 8 de setembre del 2025. Serà amb el single principal What You Want. Acumula ja més de 18 milions de reproduccions al videoclip oficial i més de 5 milions al vídeo de la performance. Escoltem el debut dels Cortis amb What You Want.

És el torn ara de les 8 noies que formen Hearts to Hearts, que havien debutat el 24 de febrer del 2025. Han guanyat, en aquest sentit, el Music Awards, el Premi Rookie de l'any femení. Les escoltarem ja amb el seu segon single digital, Style, del 18 de juny del 2025. Amb més de 51 milions de reproduccions del videoclip oficial i més de 4 milions al vídeo de la pràctica de ball, recordem les Hearts to Hearts amb Style.

Escoltarem ara el grup femení Virtual amb 6 membres i Seguir Idol, que havien debutat el 17 de desembre del 2021. Han guanyat el premi Post Generation a la categoria femenina competint amb grups reals. Recordem que també competien per al premi virtual, que en aquest cas l'ha guanyat el grup masculí Plave. Les escoltarem des de l'estand de Play Be My Light del 3 de novembre del 2025 amb el single Stargazers. Aquest tema va ser llançat prèviament el 18 de maig del 2025. El videoclip té una estètica d'anime, mentre que la música té aire de city pop amb influències funky i rap. Amb més de 2.400.000 reproduccions que acumula el videoclip oficial, escoltem les Isegie Idol amb Stargazers.

Ens trobarem ara amb els 6 nois que formen WEI, que havien debutat a Corea el 6 d'octubre del 2020 i al Japó ho van fer l'11 d'agost del 2022. Són el grup real que han guanyat en aquest Santeo Music Awards el premi Post Generation en categoria masculina. Els escoltarem des de l'estand de Play The Feelings del 15 de gener del 2025 amb el single principal Not Enough. Porten més de 3 milions i mig acumulats en reproduccions del videoclip oficial. Escoltem doncs els WEI amb Not Enough.

Escoltarem ara les 5 noies que formen Artemis, que van debutar el 31 de maig del 2024 amb un nom que fa referència a la deessa grega de la caça, la natura salvatge, la lluna i la castetat. Han guanyat en aquest Santeo Music Awards el Premi Artista Emergent Femení. Les escoltarem des del single digital Barn del 4 d'abril del 2025, inclòs més endavant a l'Extended Play Club Icarus del 13 de juny del 2025. Amb gairebé 2 milions i mig de reproduccions del videoclip oficial, escoltem les Artemis amb Born.

Escoltarem ara els 5 nois actuals que formen IFNE i Bunan Corea, que van debutar a Corea el 19 de setembre del 2023 i al Japó ho van fer el 5 de novembre del 2024.

En aquests Sonteo Charts han guanyat el Premi Artista Emergent Masculí. Els escoltarem des del seu Extended Play Hot Mess del 10 de febrer del 2025 amb single principal del mateix títol. Aquest tema ja va guanyar només sortir un Music Bank el 21 de febrer del 2025. Amb més de 5 milions i mig acumulats de reproduccions del videoclip oficial, escoltem el Chef Ne amb Hot Mess.

És el torn d'un jove cantautor, Limousine. Actualment té 25 anys i té molts temes per bandes sonores d'aquells drames. Ja l'any passat, precisament en el Santiago Music Awards, va guanyar dos premis, un per gran compositor i un altre per balada. Doncs bé, aquest 2026 també ha guanyat el premi de millor balada. Escoltarem des del single Perd on the Edge, del 27 de maig del 2025. Amb més de 2.700.000 reproduccions del videoclip oficial i gairebé 1.500.000 la versió en directe, escoltem Limousine amb Bird on the Edge.

Ens trobarem per primer cop aquí a K-Pop History amb una banda de rock de quatre nois anomenada Lucy. El seu bateria, Shin Wang, està complint actualment el seu servei militar. Ells van debutar amb aquest nom el 8 de maig del 2020 i venien del concurs Superband 2019. En aquest sentit, Music Awards han guanyat el Premi Especial Banda. Els escoltarem des de l'Extended Play Sunflower del 30 d'octubre del 2025. Serà amb el single Where's Your Love? Seran un Ojogo. Doncs així ens trobem a veure per primer cop amb Lucy amb aquest Where's Your Love?

Els 7 nois de BTS, que no necessiten presentació, han guanyat en el Santiago Music Awards el Premi Artista Global Popular. Recordem que estan a punt de tornar com a grup complet després de complir els seus serveis militars i ho faran amb l'àlbum Maridang previst per al 20 de març d'aquest 2026. A través d'aquest premi els recordarem des del single digital Butter, del 9 de juliol del 2021. El tema va guanyar fins a 13 números 1 en shows musicals, i a més, 2 MTV Video Music Awards, un MTV Video Music Awards al Japó, un Asia Artist Awards com a cançó de l'any, un Melon Music Awards cançó de l'any, un Mama al 7300 Music Awards com a cançó de l'any i un Golden Disc com a cançó digital, entre molts altres. A més de 1.069 milions de reproduccions del videoclip oficial, 390 milions al vídeo de la performance i 71 milions la seva actuació al Tonight Show de Jimmy Fallon, recordem els BTS amb Butter.

Uns altres que també han guanyat premis en els Anteo Music Awards han estat els 7 nois que formen Enhypen, grup que va debutar a Corea el 30 de novembre del 2020 i al Japó ho van fer el 6 de juliol del 2021. Han guanyat concretament 2 premis, un Bonsang com a artista de l'any i un Desang gran premi com a millor performance. Els escoltarem des del single àlbum Joy, del mercat japonès, del 21 de juliol del passat 2025, del que escoltarem el single Shine On Me. Amb més de 8 milions i mig de reproduccions acumulats del videoclip oficial, escoltem el Enhypen, en aquest cas per al mercat japonès, amb Shine On Me.

Un dels grans guanyadors a la majoria de premis d'aquest 2025 han estat els 8 nois que formen Stray Kids, grup que havia debutat a Corea el 25 de març del 2018 i al Japó van fer el 18 de març del 2020. En aquest Santiago Music Awards del 2026 han guanyat un total de 6 premis, 4 per millor continent artist, tant a Àfrica, Europa, Sud-amèrica com Nord-amèrica. A més, un bon sang com a artista de l'any i un decent gran premi com a millor àlbum per Karma, del 22 d'agost del 2025. Es recordarem amb el single principal Ceremony, que va guanyar al seu moment ja 6 números 1 en xous musicals. Amb més ja de 103 milions de reproduccions del videoclip oficial i més de 7 milions i mig al vídeo de la pràctica de ball, recordem els Stray Kids amb Ceremony.

Kwon Ji-young, conegut artísticament com G-Dragon, membre i líder dels Big Bang, amb els que va debutar el 19 d'agost del 2006, ha guanyat en el Santeo Music Awards els premis Artista de l'any, Bonsang, un altre per millor cançó, The Sang, gran premi per Home Sweet Home, acompanyat dels seus companys de grup The Young i The Sang. El tema forma part de l'àlbum Ubermensch del 25 de febrer del 2025, però ja va sortir com a single el 22 de novembre del 2024. Entre finals del 2024 i l'inici del 2025 va guanyar 6 números 1 en xous musicals. Amb més de 83 milions de reproduccions del videoclip oficial i més de 38 milions en la seva actuació als Mama 2024, recordem G-Dragon amb Home Sweet Home.

Abans d'escoltar el darrer tema, farem un avançament de la propera edició, on farem mig i mig una selecció d'oldies K-pop de gairebé 20 anys enrere i també amb estrenes recents. Precisament, una de les que podrem escoltar en estrenes serà a càrrec de les 6 noies que formen Knife, Aibo en coreà, que havien debutat a l'1 de desembre del 2021, però a Corea, i a Japó ho van fer el 9 d'octubre del 2022. Ja a l'anterior edició havíem escoltat el single prellançament Bang Bang del 9 de febrer del 2026, que era un avançament del seu proper àlbum Revive Plus del 23 de febrer del 2026. Ja amb aquest tema Bang Bang van assolir un Perfect All Kill el 24 de gener. I així són el primer grup de noies que tenen 6 Perfect All Kill amb 6 cançons diferents. Ara, en fi, ens anem amb el single principal d'aquest nou àlbum, titulat Black Hole. És un pop d'estil potent, molt de la Saif, que recorda una mica a la Yam o a Rebel Heart. El tema comença amb una estructura lògica, però més endavant incorpora canvis que sorprenen i la producció reforça la tornada cada cop més cap amunt. Amb més de 6 milions de reproduccions del videoclip el primer dia, escoltem la novetat de la Saif amb Black Hole.

0: Hi, boys and girls. This is K-pop history with Kim Yoon Suk.
1: Ximinà, que ens en anirem. Li donem les gràcies a la Pari Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Acabarem ara amb aquest petit resum dels Anteo Music Awards amb els 8 nois que formen ATEEZ, grup que va debutar a Corea el 24 d'octubre del 2018 i al Japó el 4 de desembre del 2019. Han guanyat en aquests premis un total de 3, el World Stage, a l'artista de l'any Bonsang i millor artista de sang, gran premi. Els escoltarem des del seu Extended Play Golden Hour per si del 13 de juny del 2025. Serà amb el single principal Lemon Drop. De fet, va ser el primer cop que van entrar al Billboard Hot 100 a la posició número 69. I a més, és el tercer grup a la història després de BTS i Stray Kids en fer-ho. El tema va ser la novena cançó més venuda de la setmana als Estats Units. I a més, l'Extended Play va debutar al número 2 al Billboard 200. Amb més de 37 milions de reproduccions del videoclip oficial i un milió de reproduccions del vídeo de la pràctica de ball, escoltem els ATEEZ amb Lemon Drop.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començant amb A i acabant amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Can Sanmida, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar dos punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, dues persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven un quilo de haixix. Les dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb tres registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar dues persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
2: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja teníem moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament, perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat, i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
2: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment, i que doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
2: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
2: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que enredereixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
1: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estius 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs, podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs, puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
1: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar perquè al final les vacances són llargues i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?

0: el casal Fit Jove. Vull dir, moltes propostes.
1: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex l'11 de setembre, també tenim el casal Jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal Fit Jove, doncs bé, no?, que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost Jove, que s'organitza des de joventut, que al final, doncs, bueno, no?, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
1: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants. A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També comptem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
1: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO, i això és per un màxim de 20 alumnes, i és una activitat, doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
1: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també, doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
1: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca, i a l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzats per l'Ajuntament, per entitats, per escoles.
1: Al més, sí, pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no, bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida.

0: I el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com deien, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I finalment l'última pregunta és, s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
1: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
1: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb La Menidera i no sé, jo l'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, vau estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de La Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés, i clar, haver aconseguit aquests 3 premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb 3 premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Benidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Benidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i, sobretot, tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Benidera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, I que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Benidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
0: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
0: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No, i de viure'l i de disfrutar-lo.
0: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
0: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
0: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya Sevista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
0: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jocrítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
0: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
0: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu a Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té diguem cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda. I en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis o 144 i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història. La temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no has entès, després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària...
0: Potser és un nom...
1: És un nom...
0: Que provoca un cert respecte, és, no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, sí. Aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents, com deia el Ricard. Hem superat de llarg els nostres objectius i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que vau realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió vau obrir convocatòria a tothom que estigués interessat. Es va fer a la sala gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues, comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat i d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
3: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
3: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem tots, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també pues, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. Saps? I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens surt un programa divers.
0: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
1: I sí, a vegades, i ha passat una vegada respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia que veure amb la Xina i la història de la Xina. I bueno, això quan realment ens reunim tots, i bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres, si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere, que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques, per això, eh? Per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
0: Per tant, hi ha consens al final, eh?
1: Sí, que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
0: Tots teniu el mateix objectiu.
3: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm. Ens van demanar, escolteu, el tema de la música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
2: Aquest any tenim 2 conferenciants, un que parla de Mozart i l'altre de Beethoven.
0: Per tant, aquí ja les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està també sí. Està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
1: Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència, vull dir,
0: tenint en compte el nivell de les conferències,
1: tenint en compte bueno, menys no pot ser, i que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix sent 60 euros.
0: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la Sala Gran per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària, però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
1: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
0: Serien 450 persones.
1: No, només amb els de platea ja faríem.
0: Us agrada la cuina? Perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
1: A la Sala Gran.
0: A la Sala Gran.
1: Mm-hmm. Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
0: Qui més tindrem a partir d'octubre?
2: Ui.
0: Tenim... Ho feu a més cada 15 dies.
1: Cada 15 dies.
3: Exacte.
1: Perquè descansin.
2: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
3: És el dimarts de 5 a 5 i mitja, dos quarts de 6,
1: sí,
3: fins a les 7, a vegades les 8...
0: Depèn del conferenciant.
3: Segons, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
1: Sí.
0: A part de parellada, qui més tindrem?
2: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
3: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després també l'1 de desembre tenim el Joan Carbonell, que devem als romans, i ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim a Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
2: D'astronomia, no?
3: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
0: Bona pregunta, no sé si la resposta...
1: Si la respon,
0: saber,
1: si
0: la
1: bracua.
3: Sí.
0: El 12 de gener tindrem a...
2: A la Paqui Molero.
0: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
0: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència... i psicòloga i doctora també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. el 2 de març el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
3: El 6 d'abril, tenim a la senyora Anna Busquets i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
0: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
3: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
0: Has portat tu?
3: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
0: Bueno, l'Aular de Sanció Universitària i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
2: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron, i com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
0: Exacte. Sí. 16 de maig, Carla Soler.
2: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
0: I després tenim una, el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
2: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
0: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant, ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
1: Sí, en queden dues.
0: Quines són?
1: Una ens la farà la senyora Avelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura, i l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular, i en concret farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
0: Programació més variada impossible, eh?
2: Impossible.
1: Per cert, sembla que farem, és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
0: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant que no hagi anat a l'aula de sanció universitària es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
3: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
1: Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
0: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espera.
3: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
0: Teniu compte Instagram,
2: tenim
0: també?
2: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
3: el correu normal.
2: Una compte de correu.
3: I la llista de difusió.
2: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-289052.
0: 631-289052.
2: Efectivament.
0: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
1: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau en visita guiada, va? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bon, els punts de contacte que acabem de dir i que s'hi apuntin. No sé en aquest moment...
3: Tenim 32 persones, va, que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros perquè és una visita guiada
1: i amb autocar,
3: a l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront a l'Ajuntament.
2: I també poden venir no socis, evidentment. Paga. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és a poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals.
1: Aquí.
0: Un altre objectiu, per aconseguir. Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava, doncs, a caminar. L'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí, doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Gosell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha renovat els convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Una iniciativa que forma part de l'estratègia municipal de foment de l'activitat econòmica i també del suport de creació d'ocupació. Els acords permeten que emprenedors i empreses que hagin elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors obtinguin un informe favorable de viabilitat i puguin accedir a les línies de finançament en condicions avantatjoses. Volem parlar avui d'aquest conveni amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
0: I també ens acompanya la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara parlarem més concretament en què consisteix aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell, però la primera pregunta, perquè és important, regidor, que l'Ajuntament faciliti l'accés al finançament a les persones emprenedores i a petites empreses amb aquest tipus de convenis.
1: Doncs sí, Jordi, bueno, explicar una mica perquè, per qui no ho sàpiga, no?, que l'Ajuntament, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, té signat un conveni de col·laboració amb les entitats bancàries de CaixaBank i de Banc de Sabadell perquè emprenedors i empreses puguin accedir a condicions, doncs, avantatjoses, no?, de finançament. En aquest cas, la regidoria d'Activitat Econòmica i Turisme dins de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat és l'encarregada d'implementar les polítiques de foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica al nostre municipi. Entre aquests objectius hi ha facilitar justament la creació de projectes empresarials mitjançant l'assessorament, la formació i l'acompanyament a les persones, doncs, emprenedores, no?, del nostre municipi, tant en l'inici de l'activitat empresarial com en el procés de consolidació de les empreses, no?, impulsant i afavorint el desenvolupament de l'activitat econòmica, doncs, a casa nostra, no? A principis de cada any s'actualitzen les condicions bancàries i s'estableix la documentació que han de portar les empreses i emprenedors, i amb aquest objectiu podem adreçar, no?, directament a la persona de contacte, a les oficines de Sant Andreu de la Barca, i perquè pugui rebre un servei d'assessorament més personalitzat i més àgil.
0: És important aquesta col·laboració público-privada.
1: Sí, exacte. És fer una mica d'enllaç, de nexe, no?, entre aquesta col·laboració, aquesta necessitat, no?, per part de finançament dels emprenedors, no?, i la part directament de les entitats que presten, no?, aquests serveis de finançament per fer aquest match i ajudar, no?, els emprenedors, no?
0: Fins ara, aquests convenis, quin impacte ha tingut a l'hora de creació de nous negocis a Sant Andreu de la Barca? Ha ajudat?
1: Sí.
2: Bueno, la veritat és que, clar, diferents empreses es van presentant en els nostres serveis i en el moment que necessiten finançament bancari, doncs és una oportunitat que tenen per poder, doncs, accedir a condicions especials, com deien. Llavors, l'impacte que hem tingut, doncs, si, per exemple, parlem de l'any 2025, es van crear unes 21 empreses, de les quals, bueno, són persones que van passar pel servei i van decidir muntar el seu negoci i no ho van necessitar finançament bancari. Llavors, doncs, bueno, són 9 projectes que van estar, doncs, amb el suport del servei d'emprenedoria, però a més van aconseguir finançament. Aquest any, doncs, tot just, doncs, tenim altres situacions i el que ens trobem és que de les empreses que tenim aquest any 2026, que han estat unes 10 empreses que de moment s'han creat, doncs 2 han necessitat finançament i per tant, doncs, han aconseguit aquest finançament.
0: Per tant, els requisits per aquest conveni o per aprofitar aquest conveni, primer de tot han de ser emprenedors que hagin passat pel Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors, sí, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la, sí, Barca, i després el fet de tenir al dia, tenir actualitzat i ben detallat el pla d'empresa.
2: Sí, tant és per a aquelles persones que tenen una idea en el qual el desenvolupament del pla d'empresa, doncs, serà un projecte de futur i aquest ha de quedar molt ben plasmat i argumentat per tal de poder donar a conèixer quina necessitat i quina projecció de